Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: i Palafolls.
1: 24 hores de bona música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Les 9 i 8 minuts, seguim endavant a la revista de l'informatiu. Anem a repassar amb més actualitat del dia. Ho fem amb el repàs de la premsa amb en Pau Serrano, en Damià Julià, l'Aleix Cavaller i la Tanit Sabater. Repassarem, com sempre, la premsa generalista del dia, l'esportiva i l'econòmica. Avui, pràcticament tots, menys l'econòmica, amb imatges o referències al partit de la selecció espanyola i del Mundial. Comencem amb l'Ara, però que titula 257.000 immigrants sol·liciten Catalunya ser regularitzats. Anem a escoltar els subtitulars d'aquesta notícia.
1: La xifra total de peticions a Espanya puja un 1,17 milions i més de la meitat ja estan en meses de tràmit. La immigració aporta 0,5 punts del creixement mitjà anual del producte interior brut per càpita entre el 2022 i el 2025.
0: Illa s'assegura l'estabilitat política amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura. L'Ara té dues fotografies destacades de portada. La primera veiem un dels molts equips que ahir ja van encetar el Tour a Barcelona. Titula El Tour ja pedaleja a Barcelona.
1: Jornada festiva de presentació dels equips del Tour, que fan un breu recorregut d'exhibició entre dues icones modernistes, l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
0: L'altra imatge és la celebració del gol de Porro. Diu Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Completem aquesta portada amb tres apunts de política i meteorologia.
1: Imputada en el cas de Leire, la directora de la Guàrdia Civil. Moreno, investit amb els vots de Vox a Andalusia. Diumenge arriba una segona onada de calor.
0: De l'Ara anem a La Vanguardia. Diu que Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treball amb 257.000 persones.
1: El procés obert fa aflorar 1,1 milions de migrants sense drets, la immensa majoria en edat laboral.
0: També diverses fotografies de portada, pràcticament semblants a les de l'Ara, una del Tour, l'altra del partit de la selecció espanyola. Al peu de fotografia de la selecció espanyola veiem a Oyarzábal. I titula... Doncs diu que la millor Espanya ja és a vuitens, ho sentim de fons, i seguim amb aquesta portada. Anem amb l'altra fotografia, que com dèiem és del Tour d'ahir, diu que Barcelona reinventa la sortida del Tour de França. Més titulars d'aquesta portada en clau política, diuen així.
1: El govern manté la directora de la Guàrdia Civil malgrat la imputació. Vox entra a la Junta i imposa a Moreno la prioritat nacional. Illa apuntarà a la legislatura amb el suport d'Esquerra Republicana i Comuns al pressupost.
0: Dels titulars de La Vanguardia anem als titulars també de la premsa catalana, ho anem completant amb el periòdico que té en portada la Sagrada Família, on hi veiem la presentació del Tour.
1: Barcelona, l'aparador mundial del Tour. La presentació dels equips davant la Sagrada Família reconeix milions de barcelons.
0: El titular del dia, però, és que la Vall d'Hebron defensa que va protegir el nadó maltractat.
1: L'hospital reclama a Salut que arxivi l'expedient sancionador i argumenta que va activar el protocol de cultura al mateix dia en què el nen va arribar al centre.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa.

0: superat a la gran part de la població.
1: Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Sold my
1: goodness to pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7 FM.

0: Convocada una mobilització contra la benzinera al carrer Passada aquest diumenge, el col·lectiu de veïns que suposa la construcció d'una estació de servei de Plenoir al carrer Passada número 15 ha convocat una manifestació per aquest diumenge a la tarda a partir de les 6 a la rotonda d'entrada a Palafolls, situada just davant del solar on es preveu precisament la instal·lació d'aquesta benzinera. La jornada està concebuda per ser reivindicativa i lúdica i per això comptarà amb la col·laboració de tractors que ajudaran a tallar la carretera d'accés a la Costa Brava amb xiulets, samarretes, pancartes i també amb els diables folls que s'assumen a aquesta protesta. El portaveu del grup de veïns afectats, en David Melgar, explica que el malestar neix del perill que suposa manipular líquids inflamables a tocar dels habitatges, a més dels problemes de contaminació lumínica, gasos i sorolls que generaria una activitat oberta 24 hores al dia en una zona residencial. Durant tot aquest mes, el col·lectiu ha recollit ja centenars de signatures, ha contractat un advocat expert en urbanisme per presentar al·legacions i també ha omplert els balcons de la zona i també de gran part del municipi amb pancartes de protesta.
1: Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Hemos incluido alguna por el camino porque creemos que no solo queremos que no haya una gasolinera en la calle Pasada 15, sino que lo que nosotros estamos sufriendo para que nuestra vida no se vea alterada por una gasolinera con todos los agravantes que lleva a nivel de contaminación acústica, de gases que se desprenden, etc. Pedimos en un pleno de que esto fuera extensivo al resto del municipio y que no se instalara ninguna actividad económica que pudiera tensar la convivencia con los vecinos.
0: Els veïns tenen esperança amb la solució que planteja l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, que en declaracions d'aquesta emissora assegurava haver proposat formalment a l'empresa promotora i també als propietaris del terreny una permuta de terrenys per tal de traslladar la benzinera fora del nucli urbà. Aquesta idea, que va ser suggerida inicialment pels mateixos veïns en la seva primera reunió amb l'alcalde, ha estat rebuda amb satisfacció pel col·lectiu, que veu en aquesta via una sortida que podria contentar totes les parts.
1: Estamos contentos en este aspecto, esperamos que esto fructifique. Nosotros estaremos ahí presionando para que esto se lleve a cabo. Lo hemos dicho siempre, no estamos en contra de una nueva gasolinera en el término municipal. Entendemos que es un servicio que está ya sobredimensionado, pero el mercado es el que es. Lo que sí estamos en contra es que se ubique donde indica actualmente el proyecto. Por lo tanto, estaremos ahí. Lo que sí nos gustaría es que cualquier persona que se solidarice con algunos de los puntos que hemos comentado, ya sea porque la será que lleva a 15 o porque tenga un terreno cerca de su vivienda y no quiera que haya una actividad que no sea compatible con un modelo de convivencia que ahora existe en Palafolls.

0: pues que sea bienvenido i allí nos encontraremos todos.
1: Tot i aquesta porta esperançadora, la manifestació de diumenge es manté com una eina de pressió i per demanar al consistori que blindi tot el municipi per evitar que cap altra zona residencial de Palafolls hagi de patir la instal·lació d'activitats que diuen tensi la convivència. És tot i tornem amb més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busques
1: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
0: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
5: Escoltes, Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.
6: L'estiu a Ràdio Palafolls,

0: Bon dia, comencem el programa de Gorra d'avui, el programa de l'estiu amb tots els èxits musicals des dels 80 fins a l'actualitat, la nostra agenda cultural amb el No t'ho perdis, tindrem previsió meteorològica i el nostre concurs del de Gorra d'avui, estigueu molt pendents. En una estoneta explicarem en què consisteix, quin és el premi i com participar-hi. Som divendres 3 de juliol, són les 10 i 6 minuts, comencem.
1: Sin 7.7 FM.

Sentim Madonna, que ha tret el disc avui mateix, aquesta col·laboració amb Sabrina Camperter, i viatgem directament fins a Suècia, fins al About the Money.

0: lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que te logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser?

0: hem escoltat Perdóname d'Amaral i Cry Cry d'Oceana. Continuem amb The Go Radio.
1: L'estiu passa molt ràpid. No deixis que s'escapi ni un sol segon. Gaudeix de cada moment amb la música, els premis i bon rotllo de Ràdio Palafolls.

0: ha arribat l'hora del concurs de la gorra d'avui. Quin serà el premi? Avui sortejarem dues entrades per anar a veure el Joan Dausà al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana el proper 6 d'agost. El Festival Mar d'Estiu, que se celebra durant tot el mes d'agost amb un cartell impressionant amb artistes com Sopa de Cabra, Miguel Ríos, Lire Martínez i molts més. Teniu tota la informació a mardestiu.cat. I sobre Joan Dausà anirà la pregunta d'avui. I en concret preguntarem sobre la seva edat. Quants anys té Joan Dausà? Us ho posarem fàcil, posarem tres opcions. Tenim, pot tenir 37 anys, pot tenir 47 anys o pot tenir 57. 37 anys, 47 o 57. Poden trucar al 93 761 4701, poden escriure al nostre mail estiu@palafolls.cat o whatsapps al 607 64 65 66. Poden trucar al telèfon 93 761 4701, estiu@palafolls.cat i whatsapps al 607 64 65 66, responent quants anys té Joan Dausà. Seran 37, 47 o 57. Continuem.
1: Així sonen els èxits a Ràdio Palafolls.

0: El viatge musical que ens porta aquest matí de divendres amb el clàssic Dududu de Dadada dels Police, tot seguit de la coneguda Don't Dream It's Over de Sixpence None the Richer, i ara tornem cap a casa nostra per escoltar a Manu Guix versionant un clàssic de Lluís Llach.
1: I ara, un èxit en català a Ràdio Palafolls.

0: Hem escoltat a Manu Guix versionant el mític Que tinguem sort de Lluís Llach i arriba l'hora de saber quin temps farà aquest cap de setmana. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Situació meteorològica que avui torna a venir marcada un dia més per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. A banda d'això, hem de dir que les temperatures es mantenen doncs, força elevades, tot i que de moment amb una calor, podríem dir que moderada, tenint en compte que estem ja al mes de juliol, que és estadísticament un dels més càlids de l'any, i per tant, doncs, unes temperatures, podríem dir que normalitzades. Aquesta passada nit han pujat lleugerament les mínimes a la major part del Maresme, no tot arreu, perquè a les fondalades de l'interior de la comarca i a la conca de la Tordera, a Tordera mateix, per exemple, i la mínima va ser de 19 i avui de 16. Per tant, la temperatura ha baixat 3 graus, s'ha notat. En canvi, a la resta, doncs, ha pujat al voltant d'un grau la temperatura mínima i esperem que aquestes temperatures vagin en augment al llarg d'aquest cap de setmana. Avui amb sol, com dèiem, algun núvol prim, poc important. De cara a demà i demà passat, 3 quarts del mateix. Els vents amb les típiques marinades aquí a la costa, marinades que bufaran de component sud-sud-oest al llarg d'aquest migdia i propera tarda. El mateix esperem per demà i demà passat, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la. De cara a la setmana vinent, els mapes no s'acaben de posar d'acord. El que sí que coincideixen és que tindrem una nova glopada càlida. El que no coincideixen tant és amb la intensitat que tindrà aquesta onada de calor i la seva durada. Uns mapes ens diuen que durarà molt, durarà doncs, tota la setmana que ve i bona part de la següent setmana, i altres ens diuen que 3-4 dies amb unes temperatures que tampoc serien exageradament elevades. En qualsevol cas, farà molta calor la setmana vinent i per tant haurem de veure com evoluciona tot plegat, perquè és molt possible, molt probable que haguem d'activar algunes alertes justament per calor, tant per calor diurna com també per calor nocturna.
2: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: Cada cançó al seu moment.
2: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: 107.7 FM.

Golden de Harry Styles ens acompanya aquest matí de divendres a Ràdio Palafolls i amb la vista posada al cap de setmana seguim el programa de gorra d'aquest estiu amb Fito Fitipaldis, amb Robin Iniesta, Trozos de Cristal. 3w.radiopalafolls.cat

Sona Ayo Technology de Milou i ha sonat també Tracy Chapman amb el seu Fast Car. I ara mateix toca retrocedir un piló d'anys fins a 1968 per escoltar a Eddie Grant, Baby Come Back.

0: Moltes errònies a les zones verdes de Sant Lluís per un error informàtic. Ja fa més de dues setmanes que ha entrat en funcionament les zones verdes d'estacionament regulat reservades per als vehicles que tributen l'impost de circulació a Palafolls i estan al corrent de pagament a la zona de Sant Lluís. Durant aquests primers dies, però, la policia local ha sancionat per error una desena de vehicles que sí que complien tots els requisits per estacionar-hi. L'origen del problema és una incidència en el programa informàtic que gestiona el sistema de control de les places. Des de l'any passat, la policia local disposa d'un sistema de càmeres instal·lat als vehicles de patrulla que llegeix automàticament les matrícules dels cotxes que estan estacionats en aquestes zones verdes de Sant Lluís. El sistema comprova si el vehicle està autoritzat per aparcar-hi, verificant que paga l'impost de circulació al nostre municipi i que tampoc té rebuts pendents. Segons ha explicat el mateix cos policial, el programa ha patit problemes de configuració i de sincronització de les dades, fet que ha provocat que alguns vehicles autoritzats fossin identificats erròniament com a infractors i acabessin rebent una denúncia. Marta López és sergenta de la policia local de Palafolls.
1: S'han detectat errades al dispositiu mòbil que utilitza la policia local per enregistrar les matrícules i que disposa del cens actualitzat. Ha donat errades que nosaltres hem traslladat a l'empresa que subministra aquest servei per tal de que siguin subsanades el més aviat possible. Per resoldre aquest problema s'han d'adreçar a la policia local i automàticament aquestes denúncies, un cop comprovat que no, que efectivament estan en cens, seran anul·lades.
0: Aquests errors són puntuals, una desena. Segons ha explicat el cos local de seguretat i la policia, confia en aquest sistema per controlar les zones verdes del nostre municipi.
1: Sí, en principi el dispositiu funciona, el que passa que en el conjunt de totes les matrícules enregistrades hem detectat aproximadament 10 errades de vehicles que sí que estan censats i poden estacionar la zona verda i que automàticament ens havia detectat com a vehicles no censats. D'aquí que hagin estat denunciats, però
0: per aquests errors. La policia local assegura que les incidències ja s'estan revisant i recorda que qualsevol conductor que consideri que ha estat sancionat per aquest motiu només ha d'adreçar-se a la caserna. Allà es comprovarà la situació i si es confirma que la multa és conseqüència de l'error informàtic, la denúncia quedarà automàticament anul·lada sense necessitat de presentar cap mena d'al·legació. És tot i tornem a més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ayer la vida, Juan Magán i Dance the Night Away dels Maverick a Ràdio Palafoll sonen avui divendres i continuem amb I Won't Give Up de Jason Mraz.
1: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de Teràpies i Formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
2: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
3: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
2: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
3: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

Doncs continuem recordant el concurs que tenim avui. Recordem que el premi són dues entrades per anar a veure el Joan Dausà al Festival Mar d'Estiu, a Santa Susana. Poden trucar al telèfon 93-761-4701, al mail estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66. La pregunta d'avui és sobre l'edat del mateix Joan Dausà. Poden escollir entre 37 anys, 47 anys o 57 anys.

Recordem telèfons 93 761 4701, estiu@radiobalafolls.cat, WhatsApps al 607 64 65 66.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Precisament estava sonant fa un moment el mític Baila de Sucre, que serà també el festival Mar d'Estiu de Santa Susana, juntament amb el Joan Dausà i molts artistes més. I ara sentíem també el Tard, Tard, Tard dels Guantun. Seguim el de gorra d'avui amb Benson Boone, amb el Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Això és un èxit imprescindible.
2: Ràdio Palafolls, només èxit.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 3 de juliol repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi anant directament fins a la Biblioteca Enric Miralles perquè preparen un taller familiar de begudes i refrescos saludables de cara al pròxim dia 7 de juliol. Una proposta dins l'activitat Parcs i Biblioteques, naturalment, que necessita d'una inscripció prèvia, que es pot fer directament a la biblioteca. Serà càrrec de Cor del Montseny per nens i nenes a partir de 4 anys. Si avancem una miqueta més i ens fixem en les principals activitats del municipi de Malgrat de Mar, per demà dissabte destacarem la tercera gala de l'esport, que es farà a partir de 7:45 del vespre, una proposta al pavelló municipal.
0: No t'ho perdis.
1: A part d'aquesta activitat, recordar-vos també que durant tot el cap de setmana arriba una nova edició del Nomad Festival, serà al Parc de Francesc Macià, o també la Festa de la Verneda, que comptarà amb diferents activitats al Centre Cívic de Malgrat de Mar. El pròxim 5 de juliol, a partir de les 10 del matí, comencen les activitats amb el segon memorial d'escacs Josep Maria Garriga. Si seguim avançant, parlem d'altres propostes, ens centrem ara en el municipi de Pineda. Aquesta nit, dins l'estiuejat, hi haurà tribut a Hombres G. Amb la banda Hombres B, serà a partir de les 10 del vespre a Plaça Espanya. I a part també, demà, la proposta de The Humphries Quartet, un concert vocal a partir de les 8 del vespre al pati de Can Comas. Seran activitats gratuïtes.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins al municipi de Calella. Avui comencen els Jocs d'Estiu de la Gent Gran amb diferents activitats que es faran sobretot al Passeig de Mar. A part també recordar-vos que continuen les actuacions dins del Calella Folk Festival o que aquesta nit a les 10 al Parc de Calella i dins les actuacions del NEC hi actua Pastora. De cara al cap de setmana, destacar també la revetlla de la Penya Solera Barcelonista de Calella, que es farà demà a partir de les 9 del vespre al Passeig de Manuel Puigvert davant el Monument de la Sardana, o que continuen també les propostes del NEC, en aquest cas amb l'actuació de ABBA, The New Experience in Concert, un tribut a ABBA que començarà a les 10 del vespre, encara amb entrades disponibles. Viatgem de nou i anem fins al municipi de Tordera per parlar també d'activitats per aquest pròxim cap de setmana. Avui mateix, per exemple, comença les festes de la urbanització de Sant Daniel amb diferents activitats. Per demà us proposem una caminada i tardeo amb l'Associació de Dones Tordarenques. Serà des del Parc de la Mollera a partir de 7:15 del vespre. Igual que també continuen les activitats que organitza la Peixera per aquest estiu 2026. Al Parc Prudenci Bertrana, demà, des de les 8 del vespre, diferents actuacions amb DJ Pubilla Hilton, amb Carlo Mo o també Òscar Boles.
0: No t'ho perdis.
1: Acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Aquests dies s'organitzen les festes del barri de Quatre Vents fins diumenge. A part, també trobarem Fira d'Estiu al Passeig de Pau Casals o també, en concret, d'aquest cap de setmana, la classe de ioga amb l'Associació del Centre d'Estudis Yoguístics Surinamascar. Serà a partir de les 9 del matí i fins a les 10 al Passeig de la Mestrança, al Monument Ruïra, a partir de les 9 del matí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: dues cançons de l'any 1989, Juan Luis Guerra i el seu fantàstic Ojalá que llueva café, sonava aquest matí que el bros de juliol, donant pas a The Cure amb Lullaby. Però no ens quedem pas aquí, perquè avancem fins a l'any 2000 per escoltar a Jennifer López, Let's Get Loud, i després del butlletí informatiu a les 12 en punt ens tornem a trobar. Fins ara.
1: Sempre la millor música. Sempre la millor música. 24 hores.

0: Palafolls on denuncia la manca de neteja al polígon industrial. La formació ha denunciat públicament l'estat de brutícia que presenten els polígons de Marroquet i de Puigverd. A través de les seves xarxes socials, la formació ha compartit diverses fotografies en què es poden veure contenidors desbordats i deixalles acumulades al seu voltant. La zona, que és molt freqüentada per camioners que hi fan nit, torna a evidenciar un problema recurrent de neteja. Malgrat els esforços de l'Ajuntament, que ha dut a terme en els darrers anys per intentar controlar l'elevat volum de residus que s'hi genera, és habitual que de manera puntual però reiterada els contenidors apareguin plens i envoltats de bosses d'escombraries. Actualment el polígon disposa de dues illes de contenidors que, amb el temps, s'han anat completant i complementant amb recipients més petits a moda de papereres. L'objectiu és facilitar la gestió de residus i evitar que les escombraries acabin escampades per la zona, en una situació que ja s'ha produït en diverses ocasions. Tot i això, aquests punts de recollida sovint resulten insuficients o bé la freqüència de recollida no permet absorbir tot el volum de residus que s'hi acumula, fet que acaba generant problemes de salubritat i de mala imatge d'un dels principals espais d'activitat econòmica del nostre municipi. En aquest sentit, Palafolls-Som es pregunta fins a quin punt s'està normalitzant aquesta situació i recorda que el polígon concentra algunes de les empreses més importants de Palafolls, motiu pel qual considera imprescindible millorar el manteniment i la neteja. Blanes arrenca la 8a edició del cinema als barris amb una gran acollida, de moment amb Esborinot. Blanes ha donat ja el tret de sortida a una de les cites més emblemàtiques de l'estiu. Es tracta del cicle Cinema als barris. La 8a edició d'aquesta iniciativa, que combina el cinema fresca amb la dinamització dels veïnats, s'ha estrenat aquest dimarts a la plaça de davant del local social de Esborinot amb la projecció de la pel·lícula d'animació Transformers One. Després de l'èxit de la primera nit, el cicle continuarà durant tot el mes de juliol i d'agost amb sessions gratuïtes cada dimarts a les 10 del vespre. La setmana vinent, que és 7 de juliol, la pantalla es traslladarà, en aquest cas, a la pista de la plaça de Ramon Casas, al barri de Mas Cremat, on es podrà veure el musical Voy a pasármelo bien. El programa de juliol es tancarà el dia 14 a 4 vents amb la comèdia Padre no hay más que uno cinco. Com és habitual, el cicle farà una petita aturada durant la setmana del 22 al 28 de juliol per tal de no interferir amb els actes de la Festa Major de Blanes. Les projeccions es reprendran a l'agost amb tres sessions més, totes elles doblades al català, com ensinistrar el teu drac el 4 d'agost als Pins, Jumanji l'11 d'agost al Port i tancarà finalment amb Mamma Mia el 18 d'agost a la zona de Mas al Naire. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament de Blanes busca oferir alternativa de lleure familiar gratuïta i de proximitat, permetent que els veïns i veïnes gaudeixin del cinema de qualitat sense moure's del seu barri. És tot, més informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Trenca amb les rutines. Passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes rafting a la Tordera. Dorm a la Cala Sant Francesc. Puja i descens al Castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.

0: Seguim amb la gorra i doncs recordem el concurs de d'avui de divendres 3 de juliol a Ràdio Palafolls. Aquest matí estàvem preguntant sobre l'edat d'en Joan Dausà, precisament perquè era el protagonista del premi d'avui. Sortegem dues entrades per veure el Joan Dausà el proper 6 d'agost al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, on actuaran també Sopa de Cabra, Mil Ríos, Niña Pastori, Leire Martínez i molts artistes més. Estàvem preguntant sobre l'edat, quants anys té Joan Dausà. Les opcions que estaven donant eren 37, 47, 57. Així, mirant una foto a la cara de Joan Dausà, quina edat dirien que té? Rebem trucades, rebem correus i rebem whatsapps. Recordem, telèfon 93-761-4701, mail estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66. Tornem a repetir, 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66.
1: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: Sonava fa un moment Uptown Girl de Billy Joel i seguíem amb els andalusos Efecto Mariposa amb Javier Ojeda interpretant Por Quererte. Continuem amb Ariana Grande amb el seu Seven Rings.
1: Èxit sense pausa, un rere l'altre. No, no, no, no. A Ràdio Palafolls.

Quina meravella sentir aquest Somebody to Love de Queen amb George Michael. I continuem rapidet, passem molt ràpidament a Anastasia amb Air Out of Love.

I ara sí, ha arribat el moment de conèixer el guanyador o guanyadora del concurs del Dagora d'avui, divendres 3 de juliol, a Ràdio Palafolls. La pregunta que hem estat fent aquest matí era quants anys té Joan Dausà. A més, Joan Dausà, que actuarà el proper 6 d'agost al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, cicle de concerts on actuaran també Sopa de Cabra, Lire Martínez, Miguel Ríos, Niña Pastori i molts artistes més. Quants anys diríeu que té Joan Dausà? Les opcions que donàvem era 37, 47, 57. I sí, efectivament, en Joan Dausà té 47 anys. A més, acabats de fer fa uns dies. Expliquem a continuació de les persones que han trucat. Seleccionarem, farem una trucada i haurà de contestar sí o sí. La contrasenya haurà de dir: mira, no estic per concerts. Repetim, la persona que trucarem ha de dir sí o sí: no estic per concerts. Procedim a la trucada.

0: Sentim els senyals.
1: Concert.
0: Molt bé! Perfecte, enhorabona, com et dius?
1: Lluïsa.
0: Lluïsa, acabes de guanyar una entrada doble per anar a veure el Joan Dausà, què et sembla?
1: Molt bé.
0: T'agrada el Joan Dausà, tu?
1: Sí.
0: Molt bé, tens ganes d'anar?
1: Sí.
0: Perfecte, doncs podràs passar per aquí per la ràdio, d'acord?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, enhorabona.
1: Molt bé. Adéu.
2: Així sonen els èxits a Ràdio Palafolls.

Doncs fins aquí el matí d'avui de la gorra. Molt bon cap de setmana a tothom, moltes gràcies per escoltar-nos i ens trobem el proper dilluns a les 10. Moltíssimes gràcies i molt bon cap de setmana a tothom.

0: contra la batxinera del carrer Passada.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

Els veïns es manifestaran aquest diumenge a partir de les 6 a la Rotonda Nova per aturar el projecte d'instal·lació d'una àrea de servei de Plenoil al carrer Passada. Ho faran tallant la carretera d'accés a la Costa Brava en plena tornada diumenge a les 6, en plena tornada cap a Barcelona. A més, horari de sortida del Marineland. La protesta comptarà amb tractors, xiulets i amb el suport dels Diables Folls per donar un caràcter reivindicatiu i alhora lúdic, i els veïns denuncien perills, recordem-ho, d'inflamabilitat, gasos i sorolls en una activitat oberta 24 hores al dia a prop de les cases. Els afectats veuen amb bons ulls la possible permuta de terrenys que assegurava estar negociant l'alcalde, i ho deia en una entrevista a aquesta emissora. Avui és divendres, avui és 3 de juliol.

0: En una jornada en la que també us hem d'explicar que una incidència en el programa de control ha provocat sancions errònies a una desena de vehicles autoritzats a la zona verda del barri de Sant Lluís. El sistema de càmeres va identificar malament cotxes que sí que paguen l'impost de circulació a Palafolls i que sí que estan al corrent de pagament. La policia local ja revisa les dades i confia en el sistema, tot i aquests problemes puntuals de la configuració. Els conductors que s'han vist afectats per aquesta incidència poden anul·lar la denúncia de forma immediata, adreçant-se directament a la caserna de la policia. I Palafolls Som critica l'estat de brutícia dels sectors de Marroquet i d'en Puigverd. La formació ha compartit imatges de contenidors desbordats i de deixalles acumulades al voltant de les illes, en aquest cas que serveixen com a papereres en aquesta zona del polígon industrial del nostre municipi. El problema és recurrent en una zona molt freqüentada per camioners que hi passen la nit mentre operen els centres logístics de la zona. Demanen millorar el manteniment d'un espai clau que concentra les empreses més importants del nostre municipi i no normalitzar la situació. I a nivell comarcal, avui us explicarem l'èxit del cicle cinema als barris amb Es Molinot de Blanes. La 8a edició del cicle d'estiu s'ha estrenat amb una gran acollida de públic i la projecció de la pel·lícula Transformers One. Les sessions gratuïtes continuaran cada dimarts a les 10 del vespre en diferents veïnats, com ara Mascremat o Quatre Vents. La programació inclou títols com Mamma Mia o Jumanji, totes elles doblades íntegrament al català. L'Ajuntament de Blanes busca oferir oci familiar i de proximitat sense que els veïns hagin de sortir del barri. Això de cinema a la fresca em sembla que és un dia, perquè de moment divendres comencem amb cel serè a tota la comarca, no s'esperen precipitacions, fins seran fluixos, mar en estat de marejol, temperatures mínimes que pugen lleugerament excepte les fondalades de l'interior a la comarca i a la conca de la Tordera, on baixaran amb valors entre els 16 i els 23, però s'espera un cap de setmana calentet. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Convocada una mobilització contra la benzinera del carrer passat aquest diumenge. El col·lectiu de veïns que s'oposa a la construcció d'una estació de servei de ple noi al carrer passada número 15 ha convocat una manifestació per aquest diumenge a la tarda a partir de les 6 a la rotonda nova d'entrada a Palafolls, just davant del solar on es preveu la instal·lació d'aquesta àrea de servei. La jornada està concebuda per ser reivindicativa i lúdica i per això comptarà amb la col·laboració de tractors que ajudaran a tallar la carretera d'accés a la Costa Brava en hora punta, també amb xiulets, samarretes, pancartes i amb els diables folls, que també se sumen a la protesta. El portaveu del grup de veïns afectats, David Melgar, explica que el malestar neix del perill que suposa manipular líquids inflamables a tocar dels habitatges, a més dels problemes de contaminació lumínica, de gasos i de sorolls, que generaria una activitat oberta 24 hores en una zona residencial just a l'entrada de Palafolls. Durant aquest mes, el col·lectiu ha recollit ja centenars de signatures, ha contractat un advocat expert en urbanisme per presentar al·legacions i ha omplert els balcons del barri amb pancartes de protesta.
1: Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Hemos incluido alguna por el camino porque creemos que no solo...

0: No queremos que no haya una gasolina en la calle pasada 15, sino que lo que nosotros estamos sufriendo para que nuestra vida no se vea alterada por una gasolinera con todos los agravantes que lleva a nivel de contaminación acústica, de gases que se desprenden, etc., etc., pues pedimos en un pleno de que esto fuera extensivo al resto del municipio y que no se instalara ninguna actividad económica que pudiera tensar la convivencia con los vecinos.
1: Els veïns afectats tenen esperança en la solució que planteja l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, que en declaracions aquesta emissora assegurava haver proposat formalment a l'empresa promotora i als propietaris dels terrenys una permuta per tal de traslladar la benzinera fora del nucli urbà. Aquesta idea, que va ser suggerida inicialment pels mateixos veïns en la seva primera reunió amb l'alcalde, ha estat rebuda amb satisfacció pel col·lectiu que veu en aquesta via una sortida que podria contentar totes les parts.
0: Estamos contentos en este aspecto, esperamos que esto fructifique, nosotros estaremos ahí presionando para que esto se lleve a cabo. Lo hemos dicho siempre, no estamos en contra de una nueva gasolinera en el término municipal. Entendemos que es un servicio que está ya sobredimensionado, pero el mercado es el que es. Lo que sí estamos en contra es que se ubique donde indica actualmente el proyecto. Por lo tanto, estaremos ahí. Lo que sí nos gustaría es que cualquier persona que se solidarice con algunos de los puntos que hemos comentado, ya sea porque le da la calle pasada 15 o porque tenga un terreno cerca de su vivienda y no quiera que haya una actividad que no sea compatible con un modelo de convivencia que ahora existe en Palafolls, pues que sea bienvenido y allí nos encontraremos todos.
1: Tot i aquesta porta esperançadora, la manifestació de diumenge es manté també com una eina de pressió i per demanar al consistori que blindi tot el municipi per evitar que cap altra zona residencial hagi de patir la instal·lació d'activitats que tensin la convivència. Multes errònies a les zones verdes de Sant Lluís per un error informàtic. Ja fa més de dues setmanes que han entrat en funcionament les zones verdes d'estacionament regulat al barri de Sant Lluís, reservada per als vehicles que tributen l'impost de circulació a Palafolls i que estan al corrent de pagament. Durant aquests primers dies, però, la policia local ha sancionat per error una desena de vehicles que compleixen tots els requisits per estacionar-hi. L'origen del problema és una incidència en el programa informàtic que gestiona el sistema de control de les places. Des de l'any passat, recordem-ho, la policia disposa d'un sistema de càmeres instal·lada en els vehicles patrulla que llegeix automàticament les matrícules dels cotxes estacionats a les zones verdes. El sistema comprova automàticament si el vehicle està autoritzat a aparcar-hi, verificant si paga l'impost de circulació a Palafolls i que, a més, no hi tingui rebuts pendents. Segons ha explicat el mateix cos policial, el programa ha patit problemes de configuració i de sincronització de les dades, fet que ha provocat que alguns vehicles autoritzats fossin identificats erròniament com a infractors i acabessin rebent una denúncia. Marta López és sergenta de la policia local de Palafolls.
2: S'han detectat errades al dispositiu mòbil que utilitza la policia local per enregistrar les matrícules i que disposa del cens actualitzat. Ha donat errades que nosaltres hem traslladat a l'empresa que subministra aquest servei per tal de que siguin subsanades el més aviat possible. Per resoldre aquest problema s'han d'adreçar a la policia local i automàticament aquestes denúncies, un cop comprovat que efectivament estan al cens, seran anul·lades.
1: Aquests errors són puntuals, una desena segons el cos, i la policia confia en aquest sistema per llegir les matrícules a l'hora de controlar les zones verdes que hi ha al nostre municipi.
2: Sí, en principi el dispositiu funciona, el que passa que en el conjunt de totes les matrícules enregistrades hem detectat aproximadament 10 errades de vehicles que sí que estan censats i poden estacionar a la zona verda i que automàticament ens havia detectat com a vehicles no censats. D'aquí que hagin estat denunciats, però per sobre.
1: La policia local assegura que les incidències que ja s'estan revisant i recorda que qualsevol conductor que consideri que ha estat sancionat per aquest motiu només ha d'adreçar-se a la caserna de la policia, a la plaça del Fòrum Palatiolo. Allà es comprovarà la situació i si es confirma que la multa és conseqüència evident de l'error informàtic, la denúncia quedarà anul·lada de manera immediata sense necessitat de presentar cap mena d'al·legació. Palafolls Som denuncia la manca de neteja al polígon industrial. La formació denuncia públicament l'estat de brutícia que presenten els polígons de Marroquet i també del Molí d'en Puigverd, de la zona del polígon d'en Puigverd. A través de les xarxes socials, la formació ha compartit diverses fotografies en què es poden veure contenidors desbordats i deixalles acumulades al seu voltant. La zona, que és molt freqüentada per camioners que hi fan nit, torna a evidenciar un problema recurrent de neteja. Malgrat els esforços de l'Ajuntament que ha dut a terme en els darrers anys per intentar controlar l'elevat volum de residus que s'hi genera, és habitual que de manera puntual però reiterada els contenidors apareguin plens i envoltats de brosses d'escombraria. Actualment el polígon disposa de dues illes de contenidors completes que, amb el temps, s'han complementat amb recipients més petits a moda de petites papereres. L'objectiu és facilitar la gestió dels residus i evitar que les escombraries acabin escampades per tota la zona, una situació que també s'ha produït en diverses ocasions. Tot i això, aquests punts de recollida sovint resulten insuficients o bé la freqüència de recollida no permet absorbir tot el volum de residus que s'hi acumula, fet que acaba generant problemes de salubritat i una molt mala imatge d'un dels principals espais d'activitat econòmica del nostre municipi. En aquest sentit, Palafolls Som es pregunta fins a quin punt s'està normalitzant aquesta situació i recorda que el polígon precisament concentra algunes de les empreses més importants que hi ha a Palafolls, motiu pel qual considera imprescindible millorar-ne el manteniment i la neteja. Anem ara cap a Blanes, que ha arrencat ja la 8a edició del cinema Els Barris, amb una gran acollida a Mas Borinot. Blanes ha donat aquesta setmana el tret de sortida a una de les cites més emblemàtiques de l'estiu. Es tracta del cicle Cinema Els Barris, la 8a edició d'aquesta iniciativa, que combina el cinema a la fresca amb la dinamització dels veïnats. S'ha estrenat aquest dimarts a la plaça del davant del local social de Mas Borinot amb la projecció de la pel·lícula d'animació Transformers One. Després de l'èxit d'aquesta primera nit, el cicle continuarà durant tot el mes de juliol i d'agost amb sessions gratuïtes cada dimarts a les 10 del vespre. La setmana vinent, per exemple, el 7 de juliol, la pantalla es trasllada fins a la pista de la plaça de Ramon Casas, al barri de Mas Cremat, on es podrà veure llavors el musical Voy a pasármelo bien. El programa de juliol es tancarà el dia 14 a quatre vents amb la comèdia Padre no hay más que uno cinco. Com és habitual, el cicle farà una petita pausa durant la setmana del 22 al 28 de juliol per tal de no interferir en els actes de la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Les projeccions es reprendran a l'agost amb tres sessions més, totes elles doblades al català. Són Com ensinistrar el teu drac, que es farà el 4 d'agost als Pins, Jumanji l'11 d'agost a la zona del Port i el tancament final amb Mamma Mia el 18 d'agost al barri de Mas Enlaire. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament de Blanes busca oferir una alternativa de lleure familiar gratuïta i de proximitat, permetent que els veïns i veïnes gaudeixin del cinema de qualitat sense haver de moure's del seu barri. Arriba el moment de fer memòria. Obrim l'espai de l'hemeroteca per saber de què us parlàvem del dia com avui, un 3 de juliol. Comencem just un any enrere. L'any passat, el 2025, l'Ajuntament de Palafolls anunciava la contractació de seguretat privada per tal de reforçar el control a la piscina municipal. La decisió arribava després de diversos episodis protagonitzats per grups d'usuaris que, segons el consistori, mantenien actituds incíviques, embrutaven les instal·lacions i alteraven la convivència amb la resta de banyistes. El govern municipal recordava que, tot i tractar-se d'un equipament, la piscina disposava del dret d'admissió. De fet, ja s'havia produït s'havia prohibit l'accés a diverses persones per incomplir reiteradament la normativa interna. Tot just aquesta setmana n'informàvem exactament del mateix en aquest 2026. I ara fa 5 anys, el 2021, Palafolls estrenava les noves instal·lacions destinades als esports sobre rodes al costat de la plaça del Saló de Mas Pedrer, en aquest cas l'Skate Park. El projecte incluïa la remodelació de l'Skate Park, una nova pista poliesportiva i un pump track que es convertia en el primer de titularitat pública de tota la comarca del Maresme. La inauguració es complementava amb una jornada d'activitats sota el nom de Sobre Rodes, amb bicicletades, tallers i exhibicions de disciplines com l'skate, el BMX, scooter patins, longboard o també el surfskate. Ja fa 10 anys que l'Ajuntament de Palafolls feia el salt a Instagram amb la voluntat de reforçar la seva comunicació a través de la imatge i crear un arxiu fotogràfic participatiu del municipi. La iniciativa naixia amb l'èxit del concurs Vull ser portada PLF, que llavors animava els veïns a compartir fotografies de Palafolls i que fins i tot havia donat lloc a una exposició al MIT. De fet, aquell vull ser portada PLF era perquè les imatges que la gent penjava etiquetant d'aquesta manera a Instagram podien convertir-se com a imatge de portada de les agendes que llavors es distribuïen casa per casa. D'això, de l'obertura de l'Instagram de l'Ajuntament de Palafolls, ja fa 10 anys.

0: Tornem ara a l'actualitat, tornem al present. Fa calor, molta calor, avui la mínima a Palafolls. Ha baixat una mica respecte a les que hem tingut aquestes darreres jornades, que sempre rondaven els 20 graus, doncs avui la mínima ha estat de 17,5. Ha baixat, no gaire, però ha baixat. La temperatura màxima ha rondat els 33, al punt del migdia al nostre municipi, i calcem-nos perquè sembla que, tot i que de moment continuarà la cosa més o menys igual, de cara diumenge especialment, de cara a la propera setmana, els termòmetres pugen. Quim Serra, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, la situació meteorològica marcada per aquest augment de les temperatures. Avui, de fet, les màximes ja s'han enfilat cap a valors de 33 graus cap a l'àrea del Maresme Nord, de Tordera, per exemple, 32 a Palafolls. Esperem que siguin les màximes, que ja no pugin més, i per les properes hores, aquesta tarda, s'ha de mantenir el temps estable i assolellat que hem tingut també aquest matí. Demà i demà passat tot continuarà igual, amb unes temperatures que van tirant cap amunt, i ja veurem, estem pendents de com evoluciona la situació meteorològica de cara, sobretot, a la setmana vinent i la següent setmana, ja que alguns mapes ens indiquen que tindrem una patacada de calor important. Ja veurem com evoluciona tot plegat. De moment, calor encara frenada al llarg d'avui, demà i fins i tot demà passat diumenge, tot i que temperatures cada mica en mica cada dia pujaran una miqueta més.
0: Doncs ja tenim la por al cos de cara a la propera setmana. Gràcies, Quim, que vagi bé, bon cap de setmana.

0: Arriba el moment de tancar edició del nostre informatiu d'aquest divendres recopilant les informacions que us hem explicat en aquests darrers minuts, començant per aquesta cita, per aquesta mobilització i el tall de carretera contra la benzinera del carrer passat aquest diumenge. Els veïns es manifestaran a partir de les 6 de la tarda a la Rotonda Nova per tal d'aturar el projecte de Plenoil. Ho faran tallant la carretera d'accés a la Costa Brava en plena tornada cap a Barcelona. La protesta comptarà amb tractors, xiulets i amb el suport dels Diables Folls per donar un caràcter reivindicatiu però també lúdic a la jornada. Els veïns denuncien perills d'inflamabilitat, gasos i sorolls en una activitat oberta 24 hores. Una incidència en el programa de control ha provocat sancions errònies a una desena de vehicles autoritzats a la zona verda del barri de Sant Lluís. El sistema de càmeres va identificar malament cotxes que sí que paguen l'impost de circulació al nostre municipi que estan al corrent de pagament. La policia local ja revisa les dades i confia en el sistema tot i aquests problemes puntuals de configuració. Els conductors afectats poden anul·lar la denúncia de forma immediata adreçant-se directament a la caserna de la policia. I Palafolls Som critica l'estat de brutícia als sectors de Marroquet i també d'en Puigverd. La formació ha compartit imatges de contenidors desbordats i de deixalles acumulades al voltant de les illes. El problema és recurrent en una zona molt freqüentada per camioners que hi passen la nit mentre operen els centres logístics que tenim als polígons industrials. Demanen millorar el manteniment d'un espai clau que concentra les empreses més importants del municipi. I a nivell cultural i comarcal, avui us hem explicat que ha començat la 8a edició del cicle d'estiu de cinema als barris a Blanes, amb una gran acollida de moment amb la projecció de Transformers One aquest dimarts passat al barri de Mas Molinó. Les sessions gratuïtes continuaran cada dimarts a les 10 del vespre en diferents veïnats, com Els Pins, Mas Cremat o Quatre Vents. La programació inclou títols com Mamma Mia o Jumanji, algunes d'elles també per ser doblades íntegrament al català. Ara sí, hem acabat ja i hem esgotat el temps informatiu d'aquest divendres. Recupereu tota la informació a radiopalafolls.cat, també a lacarta.radiopalafolls.cat per sentir els protagonistes de l'actualitat a Palafolls i també les nostres xarxes socials. Que passeu un molt bon cap de setmana. Dilluns hi tornem a aquesta mateixa hora per repassar l'actualitat. Fins llavors, com dèiem, bon cap de setmana.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

T'agrada el que escoltes? Recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: s'hi genera, és habitual que de manera puntual però reiterada els contenidors apareguin plens i envoltats de bosses d'escombraries. Actualment el polígon disposa de dues illes de contenidors que, amb el temps, s'han anat completant i complementant amb recipients més petits a moda de papereres. L'objectiu és facilitar la gestió de residus i evitar que les escombraries acabin escampades per la zona, en una situació que ja s'ha produït en diverses ocasions. Tot i això, aquests punts de recollida sovint resulten insuficients o bé la freqüència de recollida no permet absorbir tot el volum de residus que s'hi acumula, fet que acaba generant problemes de salubritat i de mala imatge d'un dels principals espais d'activitat econòmica del nostre municipi. En aquest sentit, Palafolls-Som es pregunta fins a quin punt s'està normalitzant aquesta situació i recorda que el polígon concentra algunes de les empreses més importants de Palafolls, motiu pel qual considera imprescindible millorar el manteniment i la neteja. Blanes arrenca la 8a edició del cinema als barris amb una gran acollida, de moment amb Esborinot. Blanes ha donat ja el tret de sortida a una de les cites més emblemàtiques de l'estiu. Es tracta del cicle Cinema als barris. La 8a edició d'aquesta iniciativa, que combina el cinema fresca amb la dinamització dels veïnats, s'ha estrenat aquest dimarts a la plaça de davant del local social de Esborinot amb la projecció de la pel·lícula d'animació Transformers One. Després de l'èxit de la primera nit, el cicle continuarà durant tot el mes de juliol i d'agost amb sessions gratuïtes cada dimarts a les 10 del vespre. La setmana vinent, que 7 de juliol, la pantalla es traslladarà en aquest cas a la pista de la plaça de Ramon Casas, al barri de Mascremat, on es podrà veure el musical Voy a pasármelo bien. El programa de juliol es tancarà el dia 14 a 4 vents amb la comèdia Padre no hay más que uno cinco. Com és habitual, el cicle farà una petita aturada durant la setmana del 22 al 28 de juliol per tal de no interferir amb els actes de la Festa Major de Blanes. Les projeccions es reprendran a l'agost amb tres sessions més, totes elles doblades al català, com en El teu drac, el 4 d'agost als Pins, Jumanji, l'11 d'agost al Port i tancarà finalment amb Mamma Mia el 18 d'agost a la zona de Mas en l'Aire. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament de Blanes busca oferir alternativa de lleure familiar gratuïta i de proximitat, permetent que els veïns i veïnes gaudeixin del cinema de qualitat sense moure's del seu barri.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

Moltes errònies a les zones verdes de Sant Lluís per un error informàtic. Ja fa més de dues setmanes que ha entrat en funcionament les zones verdes d'estacionament regulat reservades per als vehicles que tributen l'impost de circulació a Palafolls i estan al corrent de pagament a la zona de Sant Lluís. Durant aquests primers dies, però, la policia local ha sancionat per error una desena de vehicles que sí que complien tots els requisits per estacionar-hi. L'origen del

0: La policía local va a enregistrar las matrículas y que disposa el cens actualitzat, ha donat errades que nosaltres hem traslladat a l'empresa que subministra aquest servei per tal de que siguin subsanades el més aviat possible. Per resoldre aquest problema s'han d'adreçar a la policia local i automàticament aquestes denúncies, un cop comprovat que no, que efectivament estan en cens, seran anul·lades.
1: Aquests errors són puntuals, una desena. Segons ha explicat el cos local de seguretat, i la policia confia en aquest sistema per controlar les zones verdes del nostre municipi. La policia local assegura que les incidències ja s'estan revisant i recorda que qualsevol conductor que consideri que ha estat sancionat per aquest motiu només ha d'adreçar-se a la caserna. Allà es comprovarà la situació i si es confirma que la multa és conseqüència de l'error informàtic, la denúncia quedarà automàticament anul·lada sense necessitat de presentar cap mena d'al·legació. És tot i tornem amb més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 3 de juliol de 2026. L'atur al Maresme experimenta un lleu descens al juny i tanca el mes amb 18.316 persones desocupades. Sergi Ferrer.
3: Tal com recull l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com a aturades al Maresme se situa en 18.316. Tot i aquesta lleu millora, el perfil majoritari de la persona aturada es manté inalterat. Continua sent una dona, 58,35% del total, major de 54 anys, 40,17%, amb estudis secundaris, 68,44%, i en situació d'atur de llarga durada superior als 2 anys, amb un 36%.
0: Detinguts 5 menors com a presumptes autors de l'atac homòfob contra un altre menor al barri de Vistalegre de Mataró. Martí Capçada.
4: Dimarts van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mataró 5 menors que haurien comès la presumpta agressió homòfoba contra un altre menor la nit del 21 de juny al barri de Vistalegre de la capital maresmenca. En concret, se'ls acusa d'un presumpte delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats públiques i lesions lleus.
0: Tordera participa diumenge en una nova campanya del Mulla't, Jordi Duran.
5: El proper diumenge, durant el matí, de 9 a 1, l'Associació de Voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple.
0: I la penya solera barcelonista de Calella celebra el seu 68è aniversari amb una revetlla popular i un dinar de germanor, Sergi.
3: Dissabte, a partir de les 9 de la nit, tindrà lloc la tradicional revetlla popular al passeig Manuel Puigvert, oberta a tothom, mentre que diumenge l'entitat celebrarà el dinar de germanor, una trobada bienal que reunirà representants de 28 penyes barcelonistes d'arreu del territori.

0: Bona tarda. L'atur al Maresme experimenta un lleu descens al juny i tanca el mes amb 18.316 persones desocupades. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, l'atur registrat al Maresme ha experimentat un lleuger descens durant el mes de juny, amb 15 persones menys inscrites als serveis d'ocupació respecte al maig, és a dir, un 0,08% menys. En termes interanuals, la reducció és del 3,26%, fet que suposa 618 persones aturades menys que fa un any. Aquestes darreres dades situen la taxa d'atur comarcal en el 7,86%,

0: molt similar a la provincial del 7,85 i unes dècimes per sobre de la catalana amb un 7,49%. Tal com recull l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el nombre de persones enregistrades com a aturades al Maresme se situa en 18.316. Tot i aquesta lleu millora, el perfil majoritari de la persona aturada es manté inalterat. Continua sent una dona, 58,35% del total, major de 54 anys, amb un 40,17%, amb estudis secundaris, 68,44%, i en situació d'atur de llarga durada superior als 2 anys, amb un 36%. Com ja és habitual, l'evolució mensual mostra comportaments diferents segons el sexe. Mentre que l'atur masculí disminueix un 0,60%, el femení registra un lleuger increment del 0,29%. Malgrat això, la comparativa amb el juny de l'any passat és positiva per als dos col·lectius, amb descensos del 3,32% entre els homes i del 3,22% entre les dones. Per franges d'edat, la variació mensual ha estat moderada. Els únics grups que registren una disminució de l'atur són els de 45 a 54 anys, és a dir, un 1,38% menys, i de 55 a 64 anys, amb un 0,31% menys. En canvi, en la comparativa interanual, l'atur disminueix en totes les franges d'edat, amb l'única excepció de les dones de 25 a 34 anys, que presenten un lleuger increment del 0,08%. L'anàlisi per nivell formatiu evidencia un comportament diferencial del col·lectiu amb estudis postsecundaris. Durant el mes de juny, aquest grup registra un increment de l'atur de l'1,55%, concentrat exclusivament entre les dones, amb un 2,84% més. En termes interanuals, la tendència també és a l'alça, amb un augment del 5,27% de les persones aturades amb estudis postsecundaris. L'increment afecta tant les dones, amb un 6,62% més, com els homes, 3,21% més, i consolida una dinàmica que es manté des de fa pràcticament un any. La xifra de les persones en situació d'atur no ha experimentat cap variació intermensual en els municipis del Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. En canvi, han augmentat en Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrils, Caldes d'Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Tallà, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. En els 10 últims municipis restants, l'atur ha disminuït. Pineda de Mar, Tordera i Mataró es mantenen com els municipis amb una taxa d'atur més elevada. En el cas de Pineda arriba al 9,67% i Tordera i Mataró es troben respectivament al 9,60% i 9,49%. Per la seva banda, Cabrera de Mar, Cabrils, Tiana i Alella continuen sent les poblacions maresmenques amb menys desocupació. La seva taxa d'atur no arriba al 5%.
1: I detinguts 5 menors com a presumptes autors a l'atac homòfob contra un altre menor al barri de Vistalegre de Mataró. Martí Capçada, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Així és, dimarts van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mataró 5 menors que haurien comès la presumpta agressió homòfoba contra un altre menor la nit del 21 de juny al barri de Vistalegre de la capital maresmenca. En concret, se'ls acusa d'un presumpte delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats polítiques i també lesions lleus. Com va transcendir en el seu moment, els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny a les festes d'aquest barri quan la víctima hauria estat increpada per un grup de joves després d'haver-se fet un petó amb un altre noi, segons expliquen els Mossos. Els agressors haurien seguit la víctima durant un tram de camí i un dels nois el va agredir fins que va caure a terra, on més membres del grup el van continuar colpejant mentre proferien insults homòfobs. Dies més tard i després de les corresponents investigacions i gestions policials dutes a terme pels efectius de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Comissaria de Mataró, els agents van detenir, com diem, 5 nois menors d'edat com a autors de l'atac i van passar a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: Gràcies, i l'OMCE dedica aquest juliol un cupó commemoratiu al desembarcament pirata de Premià, Jordi Duran.
3: El cupó del sorteig de l'11 del dia 13 de juliol, és a dir, d'aquí dues setmanes, estarà dedicat a la festa major dels pirates i premianencs de Premià de Mar. N'ha informat la mateixa organització que aquest dilluns, dia 6, farà amb l'Ajuntament un acte de presentació d'aquesta cupó especial que farà que el dia 13 fins a 5 milions d'exemplars difonguin arreu de l'estat espanyol una imatge de l'emblemàtic esdeveniment que enguany compleix els 30 anys. A l'acte, que es farà a l'Ajuntament premianenc dilluns a les 10 del matí, hi vindrà Àngel Ávila, sotsdelegat de l'11 a Catalunya, i Elisabetta Marín, directora de l'11 a Mataró, que lliuraran a l'alcalde Rafa Navarro una reproducció marcada del cupó.
1: Gràcies. Canviant de qüestions, convocada a Palafolls una mobilització contra la benzinera al carrer Passada aquest diumenge amb tall de trànsit de la carretera d'accés a la Costa Brava, Marc Ferri.
4: El col·lectiu de veïns que suposa la construcció d'una estació de servei de plein oil a l'entrada de Palafolls ha convocat una manifestació per aquest diumenge a la tarda a partir de les 6 a la nova rotonda d'accés a Palafolls situada just davant del solar on es preveu la instal·lació. La jornada està concebuda per ser reivindicativa i lúdica i per això comptarà amb la col·laboració de tractors que ajudaran a tallar la carretera d'accés a la Costa Brava amb hora punta a partir de les 6, amb xiulets, samarretes, pancartes i també amb la participació dels diables de Palafolls que se sumen a la protesta. El portaveu del grup de veïns afectats, David Melgar, explica que el malestar neix del perill que suposa manipular líquids inflamables a tocar dels habitatges, a més dels problemes de contaminació lumínica, gasos i sorolls que generaria una activitat oberta 24 hores al dia en una zona residencial. Durant aquest mes, el col·lectiu ha recollit centenars de signatures, ha contractat un advocat expert en urbanisme per tard de presentar al·legacions i també ha omplert els balcons dels barris de Palafolls amb pancartes de protesta.
5: Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Hemos incluido alguna por el camino porque creemos que no solo queremos que no haya una gasolina en la calle pasada 15, sino que lo que nosotros estamos sufriendo para que nuestra vida no se vea alterada por una gasolinera con todos los agravantes que lleva a nivel de contaminación acústica, de gases que se desprenden, etc. Pedimos en un pleno de que esto fuera extensivo al resto del municipio y que no se instalara ninguna actividad económica que pudiera tensar la convivencia con los vecinos.
4: La manifestació d'aquest diumenge també es manté com a eina de pressió i per tal de demanar al consistori palafollent que blindi tot el municipi per evitar que cap altra zona residencial de Palafolls hagi de patir la instal·lació d'activitats que tensin la convivència.
1: I encara Palafolls multen per equivocació una desena de vehicles a les zones exclusives per a residents que sí que podien estacionar-hi. Que seguim amb en Marc Ferri.
4: Ja fa més de dues setmanes que han entrat en funcionament les zones verdes d'estacionament regulat i reservades als vehicles que tributen l'impost de circulació a Palafolls i estan al corrent de pagament. Durant aquests primers dies, però, la policia ja ha sancionat per error una desena de vehicles que sí que compleixen tots els requisits per estacionar-hi. L'origen del problema és una incidència en el programa informàtic que gestiona el sistema de control de les places. Des de l'any passat, la policia disposa d'un sistema de càmeres instal·lat als vehicles patrulla que llegeix automàticament les matrícules dels cotxes estacionats a les zones verdes. El sistema comprova si el vehicle està autoritzat per aparcar-hi, verificant que paga l'impost de circulació a Palafolls i que no té rebuts pendents. Segons ha explicat el mateix cos policial, el programa ha patit problemes de configuració i de sincronització amb les dades, fet que ha provocat que alguns vehicles autoritzats fossin identificats erròniament com a infractors i acabessin rebent una denúncia. Marta López és sergenta de la policia local de Palafolls.
6: S'han detectat errades al dispositiu mòbil que utilitza la policia local per enregistrar les matrícules i que disposa del cens actualitzat, ha donat errades que nosaltres hem traslladat a l'empresa que subministra aquest servei per tal de que siguin subsanades el més aviat possible. Per resoldre aquest problema s'han d'adreçar a la policia local i automàticament aquestes denúncies, un cop comprovat que no, que efectivament estan al cens, seran anul·lades.
4: Aquests errors són puntuals, una desena, segons el cos, i la policia confia en aquest sistema per controlar les zones verdes del municipi. La policia local assegura que les incidències ja s'estan revisant i recorda que qualsevol conductor que consideri que ha estat sancionat per aquest motiu només ha d'adreçar-se a la caserna, allà es comprovarà la situació i si es confirma que la multa és conseqüència de l'error informàtic, la denúncia quedarà anul·lada de manera immediata sense necessitat de presentar al·legacions.
1: La llibreria La Llopa de Calella se suma al projecte de llibreries independents de la 22 a Girona. Sergi Ferrer.
0: Així és nova etapa després de gairebé 50 anys d'història. Xavier Gamell i Lluís Vila han formalitzat el traspàs de La Llopa a la llibreria 22 de Girona, integrada en el projecte de llibreries independents que impulsa conjuntament amb la cooperativa Abacus. La preocupació pel futur de La Llopa feia temps que acompanyava Xavier Gamell i Lluís Vila davant l'arribada de la seva jubilació i constatant que no hi havia relleu generacional de portes endins. La solució l'han trobat a la llibreria 22 i la cooperativa Abacus, que impulsen una xarxa de llibreries independents, de la qual ja forma part la Quart Creixent de Palma. Els seus responsables van assumir la direcció de l'establiment el passat 23 de juny, fent efectiu el traspàs del negoci. Segons ha explicat a Xavier Gamell, l'objectiu principal sempre ha estat garantir el futur de La Llopa més enllà dels seus fundadors.
7: La gent del carrer no nota cap diferència perquè s'ha traspassat el nom, la història, la manera de fer, el personal, tot s'ha traspassat, però amb això els històrics ja podíem dormir tranquils, perquè si ens venia un patatús deixàvem les coses arreglades i aquest era el motiu fonamental, diríem, no? Assegurar que això des d'ara i en el futur pugui tenir una continuïtat.
0: La llibreria mantindrà la marca, l'equip humà actual i la línia de treball que l'han caracteritzat durant gairebé 50 anys. A més, Gamell destaca la solvència del projecte empresarial que hi ha al darrere de l'operació.
7: És un acord amb la llibreria internacional que assumeixen a partir d'ara la direcció i en garanteixen la continuïtat. A més, al darrere hi ha la solvència, per entendre'ns d'alguna manera, de Bacus. I llavors dius, ostres, amb un tiro mates dos per dalt, diríem, no?
0: En una carta adreçada a clients i amics, Gamell i Vila recorden els orígens de La Llopa, oberta al desembre de 1976, quan encara hi havia molt camí per recórrer en la promoció del llibre en català. També expressen el seu agraïment als lectors i als treballadors que han ajudat a consolidar el projecte com un referent cultural de Calella i l'Alt Maresme. La presentació pública de la nova etapa de La Llopa es farà el pròxim 9 de juliol a la mateixa llibreria en un acte obert al públic.
1: Gràcies. I Tordera participa diumenge en una nova campanya del Mulla't, Jordi Duran.
3: Doncs sí, Tordera s'adhereix un estiu més i de la mà de l'associació de voluntariat al Mulla't per l'esclerosi múltiple. El proper diumenge, durant el matí, de 9 a 1, l'associació de voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també s'estiraran a la Fundació Esclerosi Múltiple. Ho explica Manel Salvador, de l'associació de voluntariat.
8: També s'accepten donacions directament, fan una donació, tot aquest conjunt fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. Després la recaudació que se fa aquest dia a les dues piscines municipals que hauran obertes, Masomora i la del centre, també ens fan una transferència a l'Associació del Voluntariat i nosaltres també lo afegim a lo que nosaltres hem recollit aquest dia.
3: Però com per comentava, per fer aquests donatius, perdoneu, a les piscines, la piscina Tordera està situada a la carretera de l'estació, sense número, al vell mig de l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del camp municipal d'esports i del Prudenci Bertrana. Aquest equipament disposa de tres piscines de diferents profunditats i mides i disposa de serveis de vestidors, zona de bar i zona enjardinada. També és pública la piscina situada a l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, a l'equipament on també hi ha el local social de l'urbanització, on es podran fer les donacions.
1: Gràcies. I la penya solera barcelonista... Disculpeu, la penya solera barcelonista de Calella celebra el seu 68è aniversari amb una revetlla popular i un dinar de germanor, Sergi.
0: Sí, dissabte a partir de les 9 de la nit tindrà lloc la tradicional revetlla popular al passeig Manuel Puigvert, oberta a tothom, mentre que diumenge l'entitat celebrarà el dinar de germanor, una trobada bienal que reunirà representants de 28 penyes barcelonistes d'arreu del territori. La revetlla començarà aquest dissabte al vespre amb una actuació dels alumnes de dansa de la fàbrica Llobet dirigits per Laia Ferrer. Tot seguit el protagonisme serà per la música i el ball en directe amb el Christian Domènech Trio, formació a més que enguany incorpora un tercer músic. Durant tota la nit hi haurà servei de bar gestionat per la confraria de Setmana Santa de Calella amb menjar i begudes. El president de la penya solera barcelonista de Calella, Isidre Argelés, ha explicat que la revetlla és una de les activitats més especials de l'entitat perquè serveix per celebrar un nou aniversari d'una penya amb una trajectòria única.
9: Estem molt satisfets de poder celebrar aquest dissabte i diumenge el 68 aniversari, cosa que és molt important, perquè som la novena penya mundial.
0: Més enllà de la revetlla, diumenge tindrà lloc el tradicional dinar de germanor que la penya organitza cada 2 anys. En aquesta edició hi assistiran representants de 28 penyes barcelonistes.
1: Més temes. L'Orfeó Parroquial, el Delme, celebra el seu tradicional concert d'estiu a Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada.
2: Doncs sí, Gemma, com tu bé dius, l'Orfeó Parroquial, el Delme, tornarà a omplir de música l'església de Sant Vicenç de Montalt aquest dissabte 4 de juliol amb una nova edició del seu concert d'estiu, una de les cites culturals habitual del calendari estiuenc del municipi. L'actuació començarà a 9:45 del vespre i l'entrada serà gratuïta. El concert comptarà amb la participació de l'Orfeó Parroquial al Delme, que enguany celebra 82 anys cantant, i també del grup Coràlia, en una vetllada que combinarà música coral i esperit estiuenc en un espai tan emblemàtic com l'església parroquial. L'activitat està organitzada per l'Orfeó amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i la parròquia de Sant Vicenç.
1: En cultura, el Nomad Festival obre portes avui a Malgrat de Mar amb una aposta clara per les activitats infantils. Laura Téllez.
10: La 5ª edició del Nomad Festival obrirà portes avui a les 6 de la tarda al Parc Francesc Macià. La proposta torna a incloure enguany concerts i altres espectacles, una zona de food trucks i un mercat amb estants de dissenyadors locals, projectes d'art, joieria artesanal i complements. Jordi Lluís Ferrer, regidor de Turisme, destaca que enguany hi ha una aposta clara pel petit Nomad, que programa activitats i espectacles pensats per als infants.
11: Hem treballat molt l'aspecte del petit nòmad, que s'ha engrandit bastant, no?, el petit nòmad. Aquí treballem molt tot aquest aspecte sensorial, tot l'aspecte tàctil, de jugar amb tot el que és el món dels infants, i ho deia, no?, l'espectacle de màgia, el taller de mandales amb aquest taller infantil de mandales de colors, on ells creen unes peces úniques amb fils, amb formes, amb colors. És molt manipulatiu, per dir-ho així, no? A més, també tenim els jocs de fusta gegants, espectacles de màgia familiar, que és un aspecte que no volem abandonar mai, no?, perquè tot això també ho anem lligant amb altres coses.
10: El Nomad Festival d'enguany també inclou tributs a Melendi i Fito i Fitipaldis, vespreig de rumba i l'actuació del DJ Peñafil. Ferrer recorda que aquest disjockey és malgratenc i que surt de l'Espai Jove.
11: Ja l'any passat havíem parlat amb ells i va venir per primera vegada un disjockey de Malgrat, un noi que surt de l'Espai Jove, un noi que surt de tota aquesta feina que s'està fent amb joventut i que va començar fent classes i fent cursos a joventut, i és el Jorge Peñafil, i estarà 2 dies, i això ens fa molta il·lusió, de veritat. Ell farà el tancament del festival. Per mi, a tots, és una novetat important. També repetim el bingo musical i, com no, una cosa que ja anem treballant molt, allò que diem els vesprets, que es diuen Casa dels Tardeos, no?, que en aquest cas doncs tenim un dedicat a Melendi el divendres, i el dissabte és dedicat a Fito i Fitipaldis. Jo penso que és un festival que s'està consolidant, no?
10: El regidor de Turisme assegura que els objectius del festival són, d'una banda, convertir Malgrat de Mar en un punt de referència cultural, musical, familiar i de mercat, i de l'altra, ser un espai de trobada per a les persones.
11: El tornem a organitzar amb l'objectiu claríssim, no?, d'esdevenir un punt de referència tant a nivell no només cultural, sinó que diria musical, diria familiar, diria fins i tot de mercat, i que Malgrat de Mar estigui, diguem-ne, en el mapa, no?, i que a més ompli molt les expectatives de molta gent. Jo penso que és un festival on la gent es troba, on ve a trobar-se, on ve a parlar, i és, ho deia l'altre dia un amic meu i em va agradar molt la frase, és que, Jordi, l'estiu comença ara. Diu, almenys per la meva família comença ara, perquè veurem uns amics que ens veiem un cop l'any, però ens veiem al Nomad, i fa 5 anys que es fa el Nomad, i fa 5 vegades que ens veiem.
10: El Nomad Festival obrirà portes avui a les 6 de la tarda, tant aquest divendres com demà dissabte. L'horari d'obertura s'allargarà fins les 2 de la matinada. Diumenge el recinte estarà obert de 5 de la tarda a la mitjanit. L'accés al festival és gratuït, però cal reservar entrada de manera anticipada per garantir una millor organització i controlar l'aforament.
1: Gràcies. I la Festa Major La Minerva Llavaneres reforça la programació jove amb música, jocs i una banyada nocturna. Martí Capçada.
2: Així és, la Festa Major tornarà a reservar un espai destacat pel públic jove amb una programació específica que combinarà música, creativitat, jocs i activitats refrescants. A més de la tradicional nit jove, el programa incorpora aquest any 5 propostes pensades especialment pels més joves: un karaoke al Parc de Can Rivier, un taller de samarretes de festa major, la gimcama, anomenada la Canriada, una tarda jove i la banyada nocturna a la piscina municipal. Les activitats començaran divendres 10 de juliol amb una tarda de karaoke oberta a tothom al parc de Can Rivier i continuaran dimarts amb el taller de samarretes adreçats a infants a partir de 6 anys perquè puguin dissenyar la seva pròpia peça per lluir durant la festa. El dijous serà el torn de la gimcama jove al parc de Sant Pere, una activitat per equips que posarà a prova l'enginy dels participants i que també inclourà premis pels guanyadors. La programació culminarà el diumenge amb una de les cites més esperades, la banyada nocturna a la piscina municipal amb música de Humes DJ i entrada reservada per joves nascuts a partir del 2010. Per participar en algunes d'aquestes activitats, com per exemple el taller de samarretes, la gimcama o la banyada nocturna, caldrà fer inscripció prèvia dins dels terminis establerts.
1: En esports, prop de 200 esportistes seran guardonats a la Gala de l'Esport de Malgrat de Mar, que tindrà lloc aquest dissabte. Laura Téllez.
10: La tercera Gala de l'Esport reconeixerà 15 esportistes malgratencs de manera individual i 16 equips locals. L'Ajuntament de Malgrat de Mar, a més, lliurarà un guardó a 3 esportistes del municipi que fan esport fora del poble. En total, 191 esportistes pujaran damunt l'escenari que es muntarà al pavelló Germans Margall aquest dissabte al vespre per rebre un reconeixement esportiu. Miquel Àngel Ruiz, regidor d'Esports, assegura que del que es tracta és de premiar l'excel·lència esportiva, no només pels resultats obtinguts, sinó per l'actitud i constància.
12: La festa de l'esport és sobretot que les entitats puguin premiar els seus esportistes que durant tot l'any han estat fent una campanya especial. Aquí no es tracta de que l'equip o guanyi o no guanyi, es tracta de tot en conjunt tot l'any, que l'actitud d'aquell equip hi ha estat de sobresalient, no? Hi ha alguns esportistes que han destacat més. De fet, com a ajuntament seguim amb allò de premiar a esportistes malgratens que no fan esport a Malgrat. Aquest any tenim 3 esportistes.
10: Ruiz ha avançat que la gala inclourà una novetat, però que és una sorpresa.
12: La festa de l'esport, que la farem aquest dissabte 4 de juliol a 8:15 de la tarda, començarem. Hi ha alguna novetat? Sí, hi ha alguna novetat, però no la podem dir, perquè és una novetat. I això el públic s'ha de trobar allà. Al moment farem el mateix de sempre, 191 esportistes premiats i bueno, pues això, que serà una gala molt xula, molt dinàmica i bueno, jo crec que la novetat que introduïm pot ser molt, molt maca.
10: El regidor d'Esports diu que el format de gala es manté i està consolidat. Això sí, Ruiz espera poder anar afegint alguna cosa més en cada edició.
12: Es manté aquest format tipus gala, que és cert que aquest any afegim una cosa més i a veure si cada any es pot afegir una cosa més, perquè crec que és una gala que pot donar per molt, però que de moment l'estem fent d'aquesta manera, la tenim una mica ja com diguéssim, com consolidada.
10: La tercera gala de l'esport de Malgrat de Mar començarà aquest dissabte a 8:15 de l'espre al pavelló Germans Margall i s'allargarà fins les 9 de la nit.
1: I el circuit 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera aquest dissabte, Jordi.
3: La moció d'hoquei patins a formatiu viurà un cap de setmana d'alta intensitat aquest dissabte 4 de juliol amb l'arribada del circuit 3x3 de Catalunya Tour a Tordera. Aquesta parada es presenta com una cita clau en el calendari ja que deixa la competició ben encarada i serveix de preàmbul perfecte abans de la disputa de les finals. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig aterra a un municipi amb una profunda tradició i passió per l'hoquei sobre patins. S'espera que les instal·lacions torderenques s'omplin d'aficionats familiars i sobretot de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats en una pista reduïda. El circuit 3x3 Catalunya Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica per al coneixement d'hoquei patins. Aquest format reduït s'ha considerat ràpidament com una de les cites de referència de l'esport formatiu a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 jugadors de pista més el porter, tots els participants tenen molt més contacte amb la pilota. Les transicions són constants, obligant els joves esportistes a prendre decisions en fraccions de segon i millorant la seva tècnica individual, i també afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera, mantenint alta la motivació de les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte serà decisiva per anar perfilant els equips que lluitaran pel títol en la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell que hem mostrat fins ara ha superat les expectatives, i amb l'arribada a Tordera, el circuit 3x3 Catalunya Tour reafirma el seu compromís amb l'esport base, descentralitzant la competició i portant l'espectacle àgil i vibrant a diferents punts del territori.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
13: Hola, bona tarda. De moment, la situació meteorològica marcada per aquest augment de les temperatures. Avui, de fet, les màximes ja s'han enfilat cap a valors de 33 graus cap a l'àrea del Maresme Nord, de Tordera, per exemple, 32 a Palafolls. Esperem que siguin les màximes, que ja no pugin més. I per les properes hores, aquesta tarda, s'ha de mantenir el temps estable i assolellat que hem tingut també aquest matí. Demà i demà passat, tot continuarà igual, amb unes temperatures que van tirant cap amunt i ja veurem, estem pendents de com evoluciona la situació meteorològica de cara, sobretot, a la setmana vinent i la següent setmana, ja que alguns mapes ens indiquen que tindrem una patacada de calor important. Ja veurem com evoluciona tot.

0: ja tot i que temperatures que de mica en mica cada dia pujaran una miqueta més.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui divendres i també pel cap de setmana. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, avui és divendres i per tant parlarem de cinema, entre altres seccions que ens esperen per endavant. Fins ara, no marxeu.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, moment de repassar les xarxes socials amb en Martí. Martí, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Gemma, molt bé, i tu?
2: També contenta, per fi divendres.
3: Home, sí, ja sempre ho dic, els divendres tenen un aura diferent, eh?
2: I tant, i tant, estem contents i es nota. Martí, què podem destacar avui al Maresme?
3: Doncs mira, Gemma, al Maresme s'està parlant força de residus i de com fem servir el contenidor gris, ja que una anàlisi feta a la planta de tractament de Mataró ha posat de manifest que la fracció resta i continuen acabant massa residus que no hi haurien d'anar, com per exemple matèria orgànica, roba o envasos. Això vol dir que a casa encara es cometen molts errors a l'hora de separar la brossa, i és que el problema no és menor. Quan aquests residus arriben barrejats a la planta, es poden recuperar en part, però és val a dir que perden qualitat i encareixen el procés i, per tant, dificulten el reciclatge.
2: I en clau internacional, què podem destacar?
3: Doncs bé, a xarxes i també els informatius, avui hi ha molta commoció per un nou tiroteig mortal a Barcelona, i és que és el setè d'aquest any a la ciutat.

0: La víctima és un noi de només 15 anys que va morir aquesta passada nit al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu. Segons les primeres hipòtesis dels Mossos d'Esquadra, el cas podria estar relacionat amb un enfrontament entre bandes llatines, possiblement els Trinitarios i el Barrio 18, que fa temps que es disputen el control d'aquesta zona. Els veïns van alertar el 112 després de sentir trets i veure diversos joves fugint del parc. El cas ha tornat a posar sobre la taula la preocupació per l'augment dels tirotejos i també la presència de bandes organitzades a Barcelona.
1: I el tema curiós del dia?
0: Doncs acabem amb una història que dins de la tragèdia diria que ha deixat una imatge d'esperança. I és que tornem a viatjar cap a Venezuela 8 dies després del doble terratrèmol, on els equips de rescat han aconseguit alliberar amb vida un home que havia quedat atrapat sota la runa d'un edifici. Es tracta d'Hernán Gil, un vigilant de 44 anys, que ha passat, atenció, 183 hores sepultat abans de ser rescatat. L'operació ha durat més de 4 dies i s'ha completat gràcies als túnels que els equips d'emergència han anat obrint entre les restes de l'edifici. Tot apunta que podria ser l'últim supervivent localitzat en vida d'aquesta catàstrofe que ja deixa més de 2.300 morts i 11.000 ferits. Una història que s'ha convertit, et diria, en un símbol d'esperança enmig d'aquest autèntic desastre.
1: Totalment. Doncs Martí, anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. I què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
0: Doncs avui a l'Ona Maresma agafem una mica el fil conductor d'aquesta notícia tràgica que hem donat de la mort d'aquest noi de 15 anys a Barcelona i us volem preguntar als nostres oients si us sentiu segurs al Maresme, si viviu amb tranquil·litat o bé ja se us comença a despertar aquesta alerta que sembla que ja constantment només sentim desgràcies. Però bueno, per això estem nosaltres, per preguntar-vos-ho a través d'Instagram, que podreu respondre amb un sí o bé amb un no.
1: Molt bé, Martí, doncs moltes gràcies. Fins ara.
0: A tu, Gemma, fins ara.

0: I avui ens acompanya a l'Ona Maresma en Leonardo Granados, codirector artístic del Festival Poesia i Més, per descobrir una mica més de prop aquest festival de poesia. Endavant, Martí.
1: Doncs sí, Gemma, tu bé ho has dit, avui a l'Ona Maresma hem portat el Leonardo Granados, que ens vindrà a parlar una miqueta d'aquest festival que ja es pot anar a veure des del dia 1 de juliol i estarà obert fins al 12, així que donem la benvinguda a Leonardo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, gràcies per venir aquí a l'Ona Maresma. Ja em sona que l'any passat també vam fer una petita entrevista, no sé si era amb tu, però aquest any val a dir que el festival arriba a la 21a edició. Quin moment viu ara mateix el festival i amb quina mirada encareu aquesta nova etapa?
2: Doncs el festival, com bé has dit, fa més de 20 anys que es va crear, el va crear Josep Palau i Fabra, i nosaltres estem molt contents d'haver agafat aquest relleu de l'Eduard Escofet amb en Gabriel Ventura, i crec que arribem en un bon moment perquè gràcies a la feina de l'Eduard Escofet, doncs el festival ha aconseguit tenir un ressò dintre dels festivals de Catalunya i a més s'ha consolidat com un dels millors festivals de poesia del país.
1: Aquest any el Festival Leonardo es presenta com una proposta que vol, segons es diu, obrir la porta a noves realitats. Què significa exactament aquesta idea?
2: Sí, amb el Gabriel parlàvem que vivim en uns temps, no?, on és molt difícil imaginar alternatives al present, no? I aleshores per això l'any passat vam iniciar, no?, la nostra etapa amb aquell eslògan que era d'un vers del Palau i Fabra que deia que no podem renunciar a les quimeres, i aleshores doncs amb el Gabriel ens hem proposat una programació que inclou artistes que ens ajuden a través de la poesia, de la dansa, del teatre, de la música, a imaginar alternatives possibles al nostre present.
1: És a dir, cal posar l'accent aquí, ja que, com tu bé has dit, no és un festival únicament de poesia, sinó que, com diu el títol, és poesia i més, per tant, s'hi podran trobar diferents disciplines. Fins a quin punt es podran experimentar aquestes altres disciplines?
2: Clar, o sigui, nosaltres amb aquest festival ens proposem fer una cosa que de fet ja forma part d'alguna manera de l'ADN de la tradició catalana, que és barrejar les diferents disciplines, no? Però al final totes atravessades per la poesia, i això forma part, no?, de la tradició catalana, perquè tenim molts artistes que no només van ser escriptors o poetes, sinó que també van ser pintors o van ser directors de cinema, i estic parlant per exemple de Santiago Rusiñol o Mercè Rodoreda o Víctor Català, però per exemple també cinema, exemples més recents, no? Tenim l'Albert Serra, que és director de cinema però també va fer una instal·lació al Reina Sofia, tenim per exemple la Mary Chordà, o tenim l'Enric Casasses, o tenim el Pere Jaume, i crec que això forma part molt de l'esperit del festival, no? Fins i tot per part del mateix Josep Palau i Fabra.
1: Si bé, si no corregeix-me, Leonardo, si l'any passat la programació es vinculava una miqueta més, et diria, en una poesia potser més radical, però enguany parleu de la necessitat de bellesa en un món incert. Per què diríeu que heu volgut posar l'accent aquí?
2: Aviam, jo crec que tots els temps són incerts, no? I tots els temps són difícils. Hi ha un conte, de fet, del Quim Monzó, que es diu Regne Vegetal, en què diu que tots els temps de la història, no?, han sigut difícils, però potser hi ha hagut moments on feia falta de sobte recuperar la brúixola i saber què és allò que realment és important per nosaltres com a comunitat, o com podem recuperar el nord, no? I aleshores ens semblava que la poesia i la bellesa, en tant que sinònimes, són un motor a l'hora de poder gaudir del nostre present i com poder, com et deia, imaginar altres mons possibles, no? Com també diria Mark Fisher.
1: Abans ens has comentat una mica per sobre el tema dels artistes, que hi ha una gran quantitat de professionals que fan possibles aquest festival, però una de les idees que destaqueu és la de donar el mateix espai i els mateixos recursos al que són veus noves i al que són els artistes ja consagrats. Per què creieu que és important fer aquesta aposta?
2: Jo crec que és important perquè es produeixi un veritable relleu generacional i que crec que això també ja està des de la mateixa direcció del festival, no? Perquè d'alguna manera l'Anna Maluquer, que és la directora de la Fundació Palau, és d'una generació més gran que la d'en Gabriel o la meva, i alhora en Gabriel també és d'una generació més gran que la meva, i crec que aquesta riquesa de diàleg ajuda a poder comprendre el món amb més diversitat i punts de vista diferents, i per nosaltres era important poder donar el mateix espai i temps a artistes, no?, que d'alguna manera ja són consolidats, com pot ser la Dolors Miquel o el Pere Jaume o l'Albert Roig, però donar la mateixa durada d'espectacle a un poeta jove o una poeta jove que comença o ja porta uns quants poemaris però no té d'alguna manera les mateixes facilitats a l'hora d'accedir a aquests espais, i per nosaltres era bonic, interessant crear aquest espai democràtic.
1: Per tothom qui ens estigui escoltant i ja se li comença a fer una miqueta la boca aigua d'aquest festival, val a dir, espero no deixar-me en cap, ho tinc aquí apuntat, que el festival es reparteix entre, atenció, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol, Vilassar, Dosrius, Mataró, Alella i Caldes d'Estrac. Què diries que aporta aquesta dimensió comarcal al projecte?
2: Jo crec que aporta el fet de poder visitar tots aquests pobles, que són cadascun preciosos en la seva diversitat, i el fet de poder pelegrinar pel territori, que crec que és una idea que em sembla maca i que també ja feien els poetes abans, i d'alguna manera descentralitzar, no?, la cultura catalana de Barcelona i poder estendre aquest centre neuràlgic.
1: Una altra voluntat clara que teniu com a festival és arribar a públics nous, especialment els més joves, que potser desconeixen una mica més aquest món. Com es pot fer atractiu un festival de poesia, en aquest cas, a persones que potser no hi han tingut mai una primera toma de contacte?
2: Jo crec que el primer de tot és no abaratir d'alguna manera els espectacles, no? Perquè sovint quan pensem en apropar-nos a la gent jove s'entén com a sinònim de fer propostes més accessibles o fer propostes més ràpides, immediates, no sé com dir-ho, perquè d'alguna manera allò els capti. Jo crec que la manera d'apropar-nos, almenys com ho hem encarat amb en Gabriel, és intentant portar propostes que realment poden interpel·lar-los, perquè hi ha artistes, com et deia, de 25, 30 anys, 20, però també hi ha artistes consolidats d'una edat més avançada, i crec que el bonic és que algú, no, jove, que pugui arribar a aquest festival i que, per exemple, vagi a veure un recital del Jordi Bossoms o el Guillem Gavaldà, es quedi després a veure una gran poeta, per exemple, com és l'Àngela Segovia, que és d'una altra generació, i crear aquests ponts i diàlegs.
1: I ara que parles de tot aquest ventall d'opcions que oferiu, recordar que la programació combina recitals, concerts, conferències, teatre, tallers familiars i fins i tot sessions de DJ. És a dir, una mica, suposo que busqueu que el públic pugui entrar al festival des de molts llocs diferents, no? Com bé has explicat.
2: Totalment, no? O sigui, per nosaltres és... La idea que teníem era com voler fer que un festival de poesia fos igual de guai que anar al Primavera Sound, no? I per tant, si un canal d'accés potser no és tan atractiu, potser una altra porta pot ser més amable, no sé. Crec que la diversitat està molt bé.
1: Després de més de 20 anys de trajectòria, com hem dit al principi, què creieu que ha portat el Poesia i Més al panorama cultural del Maresme i també el de la poesia catalana contemporània? Una pregunta una mica més intensa, potser, ara.
2: Jo crec que el festival ha aconseguit consolidar-se com el gran festival d'estiu de la poesia, no? Perquè normalment l'estiu l'associem als festivals de música, que també n'hi ha molts i són molt importants, però també la poesia pot ser un espai de gaudi i de relax, fins i tot, a l'hora de poder gaudir de l'estiu i poder gaudir de propostes, no?, que et trasbalsin o t'emocionin o et facin passar-t'ho bé. I el festival ha aconseguit que d'alguna manera la nòmina de poetes que hi ha a Catalunya pugui poder anar a aquest festival i de gaudir i d'alguna manera posar una part, no, del seu art en aquest festival.
1: Molt bé, doncs aquí a la ràdio malauradament tenim el temps molt comptat, però crec que ha quedat molt clar la idea d'aquest festival i ens sumem a aquesta proposta cultural. Per acabar, tenim 30 segons més o menys. Si haguessis de convèncer algú a venir al festival, què els hi diries?
2: Jo els hi diria que és una bona oportunitat de sortir de Barcelona, que a més fa molta calor, poder anar al Maresme, poder anar a la platja, poder anar a escoltar un recital o un concert i poder fer-te una cervesa allà vora el mar i poder gaudir de totes aquestes propostes tan diverses.
1: Leonardo Granados, codirector artístic del festival, moltes gràcies per venir a l'Ona Maresme i molts èxits, que segur que anirà molt i molt bé aquest festival. Gràcies per venir.
2: No, gràcies a tu.
0: Bé, doncs seguim avançant. Vinga, moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran. Jordi, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Gemma.
0: Comencem felicitant a les personalitats que avui fan anys.
3: Mira, avui fan any Tom Cruise, que fa aquests 64 anys, i qui no coneix a Tom Cruise, un dels actors i productors més taquillers i icònics, a través de la història de Hollywood, que el podeu conèixer sobretot per la Missió Impossible, és especialment conegut per la seva insistència, perquè ell sempre vol rodar les escenes d'acció més perilloses i no vol buscar dobles. També, avui és l'aniversari de Sebastian Vettel, avui fa 39 anys, l'expilot d'Alemany de Fórmula 1, que és una llegenda, ha guanyat 4 campions del món consecutius i a dia d'avui encara conserva el rècord de ser el campió mundial més jove de la història, amb només 23 anys que el va guanyar. També avui faria anys Franz Kafka, que és un dels escriptors més excepcionals i influents de la literatura universal. Gemma, avui és un dia internacional, he trobat que avui, que era un, he trobat més cosetes, he trobat que és el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic, que és una data assenyalada a l'agenda ecologista mundial per conscienciar sobre la necessitat de reduir l'ús d'aquest material d'un sol ús, que pot trigar més de centenars d'anys en degradar-se i fomentar el consum responsable i sostenible.
0: Important, eh? Des de l'Ona Maresme enviem aquest missatge que porteu doncs les bosses de casa o us utilitzeu doncs una bossa doncs de tela i així doncs no generem tants de residus, eh?
3: I tant, quan vas a comprar, Gemma, utilitzes aquestes bosses ja reutilitzables o agafes d'allà al supermercat?
0: Quan compro poca cosa, directament ho poso dins el bolso, sense bossa, i si no, si expressament haig de comprar més coses, sí que agafo alguna bossa que tinc a casa.
3: Sí, sempre amb aquelles bosses que donaven abans antics al supermercat, però que són com de tela que encara duren, amb allò sempre va perfecte.
0: Una tote bag, eh?
3: Sí, pràcticament.
0: Molt bé,
3: Gemma, si vols, anem a passar una mica...
0: Sí,
3: exacte, anem a passar a aquestes efemèrides històriques, i és que el 1886 neix el primer automòbil modern. Avui, un 3 de juliol, l'enginyer alemany Karl Benz va presentar per primera vegada al públic el Benz Patent Motorwagen. Aquest invent de tres rodes està considerat oficialment el primer automòbil de la història dissenyat específicament per funcionar amb un motor de combustió interna, el que passava que la màxima velocitat només era de 16 km per hora.
0: Anava valent, a poc a poc, què més passava?
3: El 1985 es va estrenar El retorn al futur, i va arribar als cinemes dels Estats Units, una de les millors pel·lícules de ciència-ficció més llegendàries de la cultura pop. Les aventures espaciotemporals de Marty McFly i Dr. Brown al bord de l'icònic cotxe de DeLorean va marcar tota una generació i va ser l'èxit de la taquilla d'aquell any. Vas arribar, bueno, has vist aquella pel·lícula?
0: Uf, no. No.
3: És mítica.
0: No l'he vist, eh? Crec que no.
3: Són de les pel·lícules, Gemma, que t'has de veure almenys algun cop per tatxar una, per ficar el tic a la llista de pel·lícules icòniques.
0: Doncs em prenc nota i la veuré aquest cap de setmana si no tinc gaire cosa a fer. Una altra efemèride important, aquesta que ve ara.
3: Sí, he deixat la última per la més important, i és que el 2005, i tampoc fa gairebé tant, entra en vigor la llei històrica per legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe. Aquí a Espanya va convertir el país en el tercer de tot el món en fer-ho a nivell nacional, fer un salt de gegant en la lluita pels drets civils, just en un mes que també s'està fent aquest mes de l'orgull.
0: Mm-hmm, molt bé, perfecte. Doncs interessant també conèixer aquesta efemèride històrica. I l'efemèride musical, de què tracta?
3: Mira, doncs és que el 2001 Destiny Child va llançar Botilicious, que és un tema de R&B, de pop urbà, que aquest grup format per Beyoncé, Kelly Rowland i Michelle Williams tenia un ritme tan encomanadís que va tenir un impacte molt gran en la cultura popular, que la paraula Botilicious, és a dir, el títol de la cançó, va acabar sent afegida oficialment al prestigiós diccionari d'Oxford pocs anys després.
0: Per tant, estem dient que aquesta paraula té un significat en concret, no? No només és el títol d'una cançó.
3: Sí, correcte, va acabar sent com dir que tens un cos molt bonic, que diguem
0: clar,
3: així.
0: Mira, de fet, si ho busquem a internet, booty és cool, sí. I licious és deliciós, per tant, seria...
3: ens podem imaginar, ho he intentat dir una mica en general, però sí, arribaria a ser això.
0: Bueno, que tindria uns glutis espectaculars, no podríem
3: sí,
0: dir
3: unes,
0: què significa.
3: Unes natges, té unes natges boniques.
0: Molt bé, m'encanta aquesta paraula, natges, la trobo en català com molt, molt divertida.
3: Sí,
0: no?
3: Sí.
0: Nalgues és com en castellà,
3: no,
0: nalgues,
3: natges,
0: no?
3: Natges m'agrada més.
0: Natges fa riure. Molt sí. Bé, doncs amb aquesta cançó de les Destiny Child arribarem al punt de 57. Gràcies, Jordi. Fins ara.
3: Gràcies, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines, i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
2: És paradoxal que en un moment on es

0: de provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà, Andic, que estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Depart. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.
1: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
2: I tot seguit, quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Què ens expliques avui?
3: Avui, per acabar la setmana, Gemma, en el nostre particular viatge en el temps, anem fins a un altre article de la revista Reporter del juliol de l'any 94, en aquest cas. I parlem de política perquè el ple de Malgrat d'aquell mes va acabar, atenció, amb insults i agressions entre el públic. El ple de l'Ajuntament de Malgrat de Mar va acabar amb agressions i insults entre un militant del Partit Popular i un altre d'Esquerra, després que l'alcaldessa Conxita Campoy aixequés la sessió perquè el pare d'un regidor del Partit Popular, Antonio Tagua, la va insultar en el torn de precs i preguntes. El regidor Joan Carles Tagua va abandonar el ple davant de les manifestacions del seu pare, que no va voler marxar tot i la petició del seu fill. Malgrat la mediació d'alguns regidors, el militant del Partit Popular, José Hato, i el d'Esquerra Republicana, Francesc Carril, no van fer les paus i van sortir de l'edifici constitucional a insultar-se. Tal com indica l'escrit, la discussió entre Hato i Carril es va produir perquè el militant d'Esquerra va dir des del públic que el portaveu del Partit Popular, Gonçal Prieto, era un fatxa. Això ho va dir mentre Prieto defensava dues mocions d'urgència presentades pel grup del Partit Popular, que finalment va desestimar l'equip de govern, que era format pel Partit Socialista, Esquerra i Iniciativa. Els portaveus de l'equip de govern van coincidir a dir que el Partit Popular va anar al ple a provocar, però Prieto va assegurar tot el contrari. En tot cas, els portaveus dels diferents grups van lamentar els fets, que van qualificar de tristos i de lamentables. Com veieu, doncs, un episodi que no s'hauria de repetir, però que a vegades hem de narrar també des dels mitjans de comunicació.
2: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Fins ara. I bé, com sabeu, avui és divendres i quina millor manera d'acabar la setmana que fent un concurs als nostres. A Sergi Ferrer, que ens tens preparat.
4: T'he de dir, Gemma, que ja hi ha gent escrivint pel grup. Imagina't quines ganes té la gent. Aquí el tenim. Imagina't les ganes que té la gent de fer aquest concurs.
2: Quina ansietat, eh?
5: Home!
2: En clau positiva, no?
5: Home, sempre. Ostres, Sergi, mira què he pensat. Posaré el jo i no s'entenarà ningú ara. I veig que estàs atent a totes, eh?
4: Sí. Bueno, us explico una mica, vale? Com ja va ser tradició en aquest programa, tornen els concursos i, com no, avui, presidit per mi, torna el concurs musical. Recordem una mica ràpidament les normes. Sonarà una cançó de qualsevol gènere possible durant uns segons i vosaltres l'haureu d'endevinar. En aquest cas, doncs, juguen els locutors de l'Ona Maresma, que no sé qui tenim per aquí, així m'apunto els noms i porto la puntuació.
6: Hola.
4: Vale, Gemma.
5: Jo ja estic per aquí, també.
4: Vale. Martínez. Per aquí?
7: A Tordera també estem preparats.
4: Perfecte. I, òbviament, els oients doncs, també poden jugar des de casa. Però, bueno, recordem una mica el nostre funcionament, que per jo donar pas a qui sàpiga la resposta, doncs tornarem a posar en marxa el mètode jo, que ja no cal explicar-lo, és universal, jo diria.
6: El mètode jo.
4: De fet, la primera persona que em surti a mi donaré pas i haurà d'adivinar la cançó. I avui ho farem diferent, jo crec, perquè podreu dir o nom de la cançó o nom de l'artista. I ho dic perquè és una mica difícil, però no impossible avui, d'acord? Només us dono aquesta pista. Generalment seran cançons d'aquestes que sonen, però que costa trobar el títol. Llavors, quan vulgueu, comencem, i el nostre tècnic, en Marçal, doncs, quan vulgui, ja pot posar la

0: primera cançó.
1: Ai, sé quina no, és. Sé la signatura, però no sé el nom.
0: Jo Gemma sí. Palet.
2: Pump It.
0: Wow. No és Pump It, però quasi. Crec que has dit una versió, si no m'equivoco. És una versió del Black Eyed Peas, el que has dit.
2: Vale.
0: Però la que sona és l'original.
2: Oh.
0: Tornem-la a posar.
1: Wow.
0: En Martí, jo crec que la sabria.
1: És que te la sé cantar, per, o sigui, sé quina és, però perfectament, sí. Però és que no sóc incapaç de dir-te el nom.
0: Si em dieu la pel·lícula, us ho conto.
2: La pel·lícula?
0: És una cançó que surt a l'inici d'una pel·lícula, doncs, molt famosa.
1: No és de Pulp Fiction, no?
0: És correcte, Martí, és Pulp Fiction.
1: Olé!
0: Primer punt per Martí, sí senyor.
1: Hòstia, això sí que no m'ho he vist venir, eh?
0: És l'inici de la pel·lícula. De fet, no us ho he comentat, però bueno, tinc curiositats per si voleu que us les comenti de cada cançó. Jo tiro endavant. És una, sí. Tradicionalment és una cançó de dansa del ventre de la Mediterrània Oriental de principis del segle XX. De fet, el so de la guitarra elèctrica imita en realitat un instrument tradicional anomenat ut, que és similar al laúd.
2: Molt bé, curiós, eh? Ara que ho dius sí que té un aire així com oriental.
0: Correcte, sí. Doncs primer punt per Martí, que va al capdavant, però encara podeu remuntar, perquè hi ha bastantes cançons. Anem amb la següent, vinga. Martí, capçada, tens l'oportunitat de seguir avançant al marcador.
1: Ai, perquè mai no és massa tard per tornar a començar. Ai, quin és el nom? Oh, et diré... Ai, quina ràbia, és que la gent me la sap segur a sobre. Et diré sopa de cabra, però no, és que no. Que mala.
0: És sopa de cabra, és Camins. Sí, senyor, sí, senyor.
1: Ai, oh, mai no és massa tard per tornar. Ai, clar, que burro.
0: Sí. De fet, la melodia principal té una forta influència del folk nord-americà, recordant estils com Bob Dylan i Bruce Springsteen, i Gerard Quintana, líder de la banda, ha confessat que la lletra és una metàfora visual de la incertesa del futur que sentien en separar-se com a banda.
1: Molt bé, doncs un temacle, eh, aquest?
0: Temacle, que, bon, per cert, Martí, dos punts, a veure si remunteu als altres. Ara ve una cançó, us donaré una pista, vale? Perquè no és un nom fàcil de dir, però us sonarà segur. Som-hi. Hòstia, és que Marçal també posa un segon o menys, eh? Però bé, crec que és Gemma, oi?
2: Sí.
0: No m'equivoco?
2: Sí,
0: sí. Vale, Gemma.
2: C'est moi, Mr. Saxo Beat.
0: Correcte.
2: You make me live, bring me up, bring me down. Days with make me move like a freak. Molt bé.
0: Cançó de l'Alexandra Stan, romanesa, per cert. De fet, el famós solo de saxòfon no el va tocar un músic d'estudi en directe, sinó que es va crear digitalment mitjançant un sampler d'àudio.
2: Super, molt bé, m'encanta.
0: Sumem punts. Gemma, un punt. Martí, dos. Jordi, encara tens temps per remuntar, no et preocupis, perquè a més ara ve un gènere... No us vull donar pistes, però bueno, va, som-hi. Heu anat tan ràpids que no sé ni qui has escrit. Diria que ha sigut en Jordi.
2: No, després del Martí capçada. O sigui, pensa, a les 4:10, a les 4:10 he escrit jo, Jordi jo, Martí jo, i ara jo.
0: Doncs fem una cosa, si ho dieu els 3 alhora, us sumo un punt als 3, perquè ara mateix no tinc ni idea, us dono la compte enrere i feu...
2: Però és que ara m'he oblidat de la cançó.
3: Sí, jo també.
0: Torneu-la a posar.
1: La dic jo.
2: No, Martí, no siguis dolent.
1: Va, deixem.
2: Una mica més, un segon més. Oh. Vale.
1: Ei!
3: Enrique Iglesias! Vale.
0: Bueno, un ja ho ha dit, però va.
1: La diem?
0: Dieu els 3 a la va. 3, 2, 1...
1: Bailando!
0: És correcte.
4: Enrique Iglesias!
5: Y
0: Jo tinc un problema amb aquesta cançó i és que me'n recordo més de la versió de Cracòvia que de l'original.
3: És veritat. Bueno, us comento una mica, sumeu punt als tres, òbviament,
2: molt
3: perquè
2: bé.
3: Al final ho heu dit els tres. Enrique Iglesias va rebutjar per primera vegada aquesta cançó quan la va escoltar, perquè la va escriure una altra persona, i després de rebre una versió més masteritzada es va enamorar del tema i fins i tot va aturar el llançament del seu propi disc per incloure-la. O sigui, va retrasar el llançament del seu disc per posar aquesta cançó, que al final va ser un complet èxit.
1: Home, bona decisió, no? Perquè et diria que és de les més famoses de l'Enrique Iglesias.
3: Completament, sí, sí. No sé si ens dona temps a Gemma,
2: sí,
3: no?
2: Sí, tant.
3: En tinc quatre més, intentem-les fer totes. Anem amb la següent. Sí. Vinga, som-hi. Diria que Martí.
2: A veure, després de Bailando, què et surt a tu?
3: Martí.
2: Jo, a mi em surt a mi.
3: Va, Martí, fes-me feliç.
2: Martí, que no t'ho saps.
3: Ha posat jo i no ho
2: que
3: saps.
2: Que tu no te voy a robar el alma.
1: És que, no, deixa'm explicar. Sé quina és i sé que és molt fàcil. Llavors he dit, vale, la sé. Però,
2: que l'està buscant al Google, va.
1: No, que no, Gemma,
3: no
1: de veritat.
3: Clar.
1: Ja, digues tu, home. Digues.
3: Va,
2: jo,
3: Gemma,
2: Satisfaction.
3: No, no, ah. No. Tornem-la a posar. És probablement el riff de guitarra més famós de tota la història del rock.
2: Sí, sí, sí.
3: O sigui que... No és un nom fàcil per qui no sigui fan d'aquesta música.
1: A veure, dic jo un grup per dir alguna cosa, AC/DC?
3: No.
1: No.
3: No és correcte, no és correcte.
1: No,
3: si ningú la sap, us ho
2: posem
3: dic jo,
2: més.
3: Si voleu.
2: No,
3: posem més.

0: En Marc Ferri de Palafolls us ha donat una pista. Que ell la sap segur pel que veig.
1: És que és la típica que si no sabem amb el riff aquest tan famós, ja encara que em posis la cançó sencera no et trauré el nom, jo crec. Jo em dono per vençut.
0: Doncs us ho comento. És Smoke on the Water de Deep Purple.
1: Uf!
0: És, està basat, de fet, el riff de guitarra, probablement no, és el més famós de tota la història del rock per mi, està basat en la sinfonia número 5 de Beethoven, però està tocat a la inversa. De fet, la lletra narra una història 100% real. El casino de Montreux, de Suïssa, es va cremar durant un concert de Frank Zappa perquè un fan va disparar una bengala al sostre i d'aquí ve el nom del títol, Smoke on the Water.
2: Molt bé,
1: carai,
2: interessant.
1: Carai, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mm-hmm.
0: Déu-n'hi-do. Punt per Palafolls aquí, per cert, l'apunto. I anem amb la següent cançó, vinga.
3: Hola.
0: Gemma Palet.
2: A veure, m'he tirat aquí, com diríeu vosaltres, un triple. Bob Marley.
0: És correcte, és Bob Marley.
2: Molt bé.
0: És Three Little Birds, ja m'empates amb en Martí, o sigui que farem la última perquè per tema temps crec que anem justos i així podeu desempatar. Us comento, el títol és Three Little Birds. Els tres ocells reals eren tres ocells grossos que anaven cada dia a la finestra de la casa de Bob Marley a Kingston a menjar engrunes. És l'única cançó de la història que s'ha convertit en l'himne oficial d'un equip de futbol holandès, que és l'Ajax d'Amsterdam, de forma totalment espontània.
2: Perfecte, doncs si vols ja anem amb l'última cançó per desempatar.
0: Vinga, va, som-hi.
1: Home, Gemma, però si no havia ni sonat.
0: Què?
2: I tant que sí.
0: Sí, deixem-lo una mica més, va.
2: Ai.
0: A veure, em però surt dic, Martí Capçada...
2: Jo l'he sentit, de veritat, us ho prometo, eh?
3: A mi m'ha sonat més al mòbil la notificació que m'hi tu abans de la música. Sí.
2: Pues m'esteu boicotejant.
0: Clar, jo no sé si la Gemma ha escrit abans de que sonés el
2: primer acord. Que tinc cara de mentidera.
0: És broma.
2: Ai,
0: ara no tinc ni idea,
2: eh?
0: Què fem? És que és el desempat, eh?
2: No, és que no me la sé. És que
0: sí, ara... l'acabes de dir.
2: Ah, es diu així?
1: Sí. Home, però no ho digueu.
2: Pues si l'estava cantant.
0: De fet, en Marc ho diu, el grup. O sigui que heu cantat just el títol de la cançó, sí.
2: De qui és?
0: És de Pitbull.
2: Aquesta a Martí li agrada, eh? Martí...
1: Molt, sí.
2: Se pega uns bailes amb aquesta música a la dutxa que me l'imagino allà.
1: Ho has endevinat, eh? Realment aquesta és de les meves cançons preferides, et diria. Pitbull
0: sí.
1: M'encanta.
2: Abans de sortir de festa segur que t'arregles
1: amb ella. No com de les preferides, però sí que, no sé, sempre és això que diu la Gemma, donen ambient per sortir, no?
0: De fet, us comento petit detall, i canviem ja. El videoclip es va rodar, de fet, es podria haver gravat perfectament aquí al Montnegre en ple agost, perquè el van gravar a Mojave, a Califòrnia, gairebé 40 graus, malgrat que la tornada de la cançó suplica que plogui. De fet, Rain Over Me.
2: Clar, per això tenien tanta calor i cantaven això, no?
0: És possible.
1: Es van inspirar.
2: És broma. Molt bé, doncs, Sergi Ferrer, com sempre, moltes gràcies per aquest superconcurs que ens fa doncs, pensar i fer servir les neurones. Fins ara.
0: Sí, exacte, fins ara.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González i també amb en Martí Capçada. En Martí, ja tens les crispetes preparades per prendre nota i doncs anar al cinema amb les propostes que ens porta la Mireia?
1: Ja tinc aquí un bol de crispetes, però de les de supermercat, que si no et foten una clatellada que et fan caure de cul. Mireia, com estàs? Un plaer escoltar-te de nou.
2: Sí, molt bé, i tu com estàs?
1: Molt bé, anem fent, ja de divendres. Tu ets d'aquelles que et demanes crispetes o no quan vas a veure una pel·lícula?
2: No, perquè normalment vaig com a primera hora de la tarda, llavors com que ja acabes de dinar tampoc tinc moltes ganes de menjar crispetes, no sé.
1: Ah, mira, una bona estratègia per fer cartera, que com hem dit et foten cada cop més cares.
2: Bueno, sí, també és molt salades, no?, que has de comprar després la beguda.
1: No cal que ho juri, sí. Saps? Mínim, clar, llavors ja si tires de crispetes has de tirar de beguda també i ja et surt com un menú del dia, pràcticament.
2: Sí. Bueno, 50 euros.
1: Sí, i dona gràcies. Anem a veure el repertori que ens has vingut a portar aquesta setmana, que començarem, com sempre, amb les estrenes al cinema. La primera cançó, per aquells que tinguin ganes d'anar aquest cap de setmana a veure alguna pel·li, és La muerte de Robin Hood. Què en tens a dir d'aquesta pel·li?
2: Doncs és un drama d'aventures que ens arriba de Nord-Amèrica i que està protagonitzat per Hugh Jackman, que es posa a la pell del Robin Hood, hem de dir un Robin Hood molt més madur. Tenim aquest personatge que intenta lidiar amb els seus dimonis del passat, és a dir, en la seva llarga vida de crims i assassinats, i quan és greument ferit en una cruenta batalla, l'envien a un misteriós castell on una dona li donarà la seva darrera oportunitat. L'actriu Jodie Comer també interpreta un personatge en aquesta pel·lícula.
1: És a dir, que hi té a veure amb la famosa pel·lícula o el llibre de Robin Hood?
2: Sí, és el mite de Robin Hood. De fet, n'hem vist moltes pel·lícules. Ara mateix recordo, per exemple, la del Kevin Costner o la del Russell Crowe, però aquesta pel·lícula se centra més en els seus últims anys, per entendre'ns.
1: D'acord, doncs tothom qui li hagin agradat les darreres pel·lícules com aquestes que acabes de citar, doncs que li doni una oportunitat a La muerte de Robin Hood i veurem si està a l'altura. Passem a la segona pel·lícula, Mireia, que s'anomena Dia de caza.
2: Sí, aquesta pel·lícula és una comèdia dramàtica espanyola que està protagonitzada per Carmen Machi, Rosy de Palma i Blanca Portillo i està dirigida per Pedro Aguilera. En aquesta ocasió, aquesta pel·lícula fa una versió potser més moderna del clàssic La caza de Carlos Saura, que va dirigir el 1966. En aquest cas, ens situa a l'estiu del 2024, tres dones, la Blanca, la Rosa i la Carmen, són tres amigues de mitjana edat, que decideixen anar a caçar en un terreny que la Blanca va heretar del seu oncle. I a partir d'aquí, doncs, tot el que això implica.
1: És a dir, interpreto pel que ens estàs dient que té una mica de misteri, aquesta pel·lícula?
2: Sí, bé, si heu vist la caça, la pel·lícula del Carlos Saura, doncs ve a ser una coseta com aquella, és una versió més moderna, femenina, perquè en aquella pel·lícula doncs eren homes els protagonistes, i llavors va per aquest, és que clar, si explico molt ja em carrego la pel·li, no? Però no és ben bé, és com una mica a veure que, o sigui, cada una té un paper important, és a dir, per exemple, estan posades en coses d'ajuntaments, de política, llavors una d'elles intenta aconseguir coses, més una intriga com més del dia a dia, no? Com una reflexió molt actual.
1: Clar, és que Mireia, tu tens una feina molt complicada, val a dir, que és haver-nos d'explicar les pel·lícules però sense fer-ne cap spoiler. O sigui, clar, hi ha cops que suposo que no saps molt bé on ficar el baremo, no?
2: Sí, a més, és això, que si expliques massa, doncs ja no val la pena veure-la, no? A vegades és parar justament allà on t'intriga i deixar-ho ja està, perquè si no, si expliques massa, doncs no vas bé.
1: Molt bé, doncs anem a veure si ens passa el mateix en la categoria de pel·lícules en streaming que has seleccionat, i començarem amb la primera de les propostes, que és El último vikingo, que es podrà veure a través de la plataforma Movistar Plus.
2: Sí, en aquest cas és una comèdia negra danesa que està escrita i dirigida per Anders Thomas Hansen i protagonitzada per Matt Mikkelsen i Nikolai Likas. Se centra en l'Anker, que surt de la presó després d'una condemna de 15 anys per un robatori. Els diners de l'atracament van ser enterrats pel seu germà Manfred i només ell sap on són. Però, per desgràcia, en Manfred té un trastorn mental pel qual ho ha oblidat tot.
1: Carai, ja és mala sort, eh?
2: Sí, molta mala sort. I bé, doncs, aquests dos germans emprendran un viatge a veure si poden recordar, o almenys en Manfred pot recordar què em va fer dels diners.
1: A veure, ja pots fer memòria, que carai, tu, a saber aquí el tresor que trobaria. Sí. Anem a la quarta proposta, Mireia. No sé si la pronunciaré bé, si no corregeix-me, però és Pillion, que es pot veure a Movistar Pillion. Plus. Això, correcte. Movistar Plus i també per Filmin.
2: Sí, aquesta pel·lícula és un drama britànic sobre la homosexualitat. Està escrit i dirigit per Harry Linton, basat en la novel·la d'Adam Marsh Jones i protagonitzat per Alexander Cargan i Harry Melin. En Colin, un home introvertit, s'enamora d'en Ray, el carismàtic i atractiu líder d'una banda de moters que acabarà amb la seva rutina i canviarà la seva vida.
1: Molt bé, doncs veurem si canvia cap a bé o cap a malament en aquest cas. No sé pas si té gaire bona pinta el canvi de vida, perquè ja m'espero la pitjor de les notícies, potser.
2: Sí, no aniries desencaminat en aquest sentit, però bé, també ho deixem així en punts suspensius, a veure com se'n surten d'aquesta situació.
1: Molt bé, exacte, ho deixem a l'aire. Doncs anem a la cinquena i última proposta, que ens portes The Killer, que en aquest cas també es pot veure a Movistar Plus, però per qui no ho tingui, hi ha l'opció d'Amazon Prime Video. Sobre què va aquesta pel·lícula?
2: Sí, aquest és un thriller d'acció nord-americà que està dirigit per John Woo, és tot un expert en aquest tipus de cinema, i que compta amb les interpretacions de Natalie Manuel i Omar Shai. Lazy, una misteriosa assassina a qui se la coneix com la reina dels morts als carrers de París, rep l'encàrrec de matar una jove cega, però quan es nega a fer la feina quedarà atrapada en una sinistra conspiració. Aquesta pel·lícula, doncs, és ja de més acció, és a dir, repartir ja bufetades i aquestes coses, persecucions.
1: Ei, m'agrada, m'agrada l'argument, així, no sé pas com acabarà la cosa.
2: Sí, sí, és un argument que enganxa, però a més, doncs, si us agrada el cinema d'acció, aquesta és una molt bona pel·lícula.
1: Doncs molt bé, per tots aquells que els agradi el cinema d'acció i pels que no, doncs ens has portat un gran ventall de propostes com cada setmana, Mireia. Moltes gràcies per venir aquí a l'Ona Maresme, i ens escoltarem la setmana que ve amb més propostes i veurem si millors.
2: Perfecte, gràcies, fins aviat.
1: Adéu, una abraçada. Bueno, doncs hem acabat ja de parlar amb la Mireia sobre les propostes que tenim al cinema, i ara esperarem a la Gemma Palet, que farem el repàs de la pregunta del dia, si no m'equivoco. Estàs per aquí, Gemma?
0: Sí, estem per aquí. Molt bé, sí, doncs fem aquest repàs a la pregunta del dia. Molt bé, Martí, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs avui la pregunta del dia anava relacionada sobre si us sentíeu segurs a la nostra comarca, aquí al Maresme. Les respostes eren que sí o que no, i la nostra audiència, bueno, els nostres oients, millor dit, s'han decantat cap al sí, però amb un 66%. Així que sí que sembla que la balança és positiva, però també hi ha una gran part de gent que diu que no s'acaba de sentir del tot segures. Bé, suposo que és una problemàtica que s'hi haurà de posar fil a l'agulla, i veurem sobretot com evoluciona en llarg d'aquests mesos o anys.
0: Totalment, eh? Martí, tu et sents segur al Maresme?
1: Bueno, jo sóc de Barcelona que, i precisament aquesta pregunta l'hem formulat degut a la tràgica mort d'aquest noi de 15 anys. Jo sempre he sigut ferm defensor de que s'exagerava molt la delinqüència i la perillositat de Barcelona o del Maresme, dels dos llocs, però bé, és veritat que aquests últims mesos s'està anant una mica de les mans la cosa. Jo sempre m'he sentit segur, la veritat, ni he tingut cap problema, però comencen a sortir moltes notícies negatives. Així total. Que, bueno, pregunta-m'ho d'aquí mig anyet i potser et respon una cosa diferent.
0: Molt bé, doncs Martí, aquesta és la pregunta del dia, com sempre. Gràcies, ja estem preguntant si et sents segur al Maresme. Fins ara, Martí.
1: A tu, adeu, Gemma.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre, a l'Ona Maresma amb en Jordi Pratzavall. Jordi, què ens proposes avui?
3: Doncs sí, efectivament, Gemma, toca parlar de teatre a l'Ona Maresma. Prepareu agendes teatrals, doncs, perquè heu de marcar en vermell la data del 12 de juliol, data d'estrena d'un musical que de ben segur us agradarà al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Un musical que porta per títol Bienvenido a Notting Hill, o bàsicament Notting Hill. De fet, en parlem amb una de les seves directores, és l'Aina Rite. Aina, molt bona tarda, benvinguda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: Gràcies per ser amb nosaltres. De ben segur el títol ens sonarà a molts, eh? Coneguda pel·lícula dels anys 90.
4: Totalment. Jo crec que tothom té a l'imaginari aquesta pel·lícula i aquesta portada amb Hugh Grant i amb Julia Roberts. I bueno, el que hem fet ha sigut transformar-ho en un musical, en un format teatral. I mira, el primer que vull destacar és que és un producte, és un musical totalment original, que no s'ha fet a cap lloc, ni podreu veure a cap altre lloc. Mm-hmm. És que ni a Broadway s'ha adaptat.
3: Perquè, de fet, aquí hi ha molta feina darrere, Aina, i és una de les coses que us vull reconèixer, perquè no només us heu posat a la direcció, també a la part artística, sinó que tot això comença molt més abans. És a dir, agafar la pel·lícula, reubicar, crear el text, que tot funcioni bé, que tot tingui coherència, per tant, hi ha molta feina darrere.
4: Sí, això fa molt, molt de rato que ha començat. Això fa doncs gairebé 2 anys que està al forn, que es va tenir la idea, el Gustavo principalment, d'adaptar el guió d'aquesta pel·lícula, de respectar la història original de la famosíssima que s'enamora d'una persona normal de Notting Hill, d'una persona que té una botiga de guies de viatge, però a l'hora doncs, d'adaptar el guió i afegir personatges molt frescos que porten molt a la història, afegir cançons tant del musical com d'altres comèdies romàntiques que tothom coneixerà i crear unes lletres 100% originals, el que et deia, personatges originals, cançons amb lletres originals, el guió també, hi ha molts personatges nous, inventats. Vaja, que és totalment nou, que el que et deia no es pot veure a cap lloc i que fa molt, molt, molt que estem preparant. Mm-hmm. I que estem a punt d'estrenar, per tant, doncs tenim sobretot moltes ganes de que la gent vegi això que hem preparat doncs, des de casa primer, després amb el nostre equip, i que ara ja serà de tothom.
3: L'escena comença, o l'estrena, de fet, serà el pròxim 12 de juliol a partir de les 7 de la tarda al Centre Cultural i Recreatiu. De fet, hi ha més dates repartides al juliol. Les entrades ja són disponibles, després en parlarem. Però com tu deies, Aina, és un projecte de molta gent al capdavant i sou vosaltres, l'Aina Rita i en Gustavo Jiménez. Avui parlem, doncs, amb el 50% de la direcció, però aquí hi ha coreografia, aquí hi ha cant, aquí hi ha microfonatge, aquí hi ha molts efectes tècnics. Per tant, una engranatge complicat d'ajuntar i que per això es treballa amb tant de temps, no?
4: Sí, fa 9 mesos que vam començar els assajos. Ha sigut una mica com una gestació, un embaràs. Mm. Vam començar a treballar a les coreos, tenim un equip molt xulo, tant a coreografia, amb l'Aida del Cid, la direcció musical, la part tècnica, o sigui, els nostres tècnics, un equip tècnic que estic totalment agraïda perquè fa una feina que després sembla o potser hi ha gent que no veu i que ens veu només a la gent que estem a l'escenari, però que de veritat sense aquesta gentada que hi ha al darrere, ajudant-nos amb el vestuari, amb les llums, amb els micros, amb tot això, no, és que no brillaria ningú a dalt de l'escenari sense aquesta gent al darrere.
3: Mm-hmm. A més, amb efectes tècnics, Aina, no vull dir gaire cosa, no t'obligaré a desvetllar absolutament res, però mm-hmm. que jo diria que poques vegades s'han vist al Centre Cultural, per no dir que és primera vegada que podem veure en un musical. Entenc que això sí. També s'ha de treballar també perquè és assaig-error, eh? En aquest cas s'ha de comprovar que tot funcioni perfecte abans de l'estrena.
4: Sí, són dies que has d'invertir l'assaig en aquestes coses tècniques i no assajar l'escena com a tal, o els números musicals com a tal, perquè són coses que també s'han d'assajar, també porten un temps, són coses que potser ja entenem menys i que per tant doncs és més frustrant a l'hora de provar, però jo crec que ha estat tot molt ben encaminat, que és un projecte que neix del cinema i d'una pel·lícula de que tothom d'una generació bueno, una mica més endavant que la meva, jo sóc molt jove, però tothom ha vist el cinema o tothom ha vist a casa, i sí que mantenim una mica aquest format cinematogràfic i sí, aquest estil cinematogràfic. Llavors, bueno, hasta aquí puedo leer.
3: La gent,
4: per aquí va una mica tot lo tècnic.
3: La gent ha de venir a veure-ho, òbviament.
4: Total.
3: Sí que vull fer menció també de, si encara ens queda alguna excusa per venir a veure-la, sens dubte són les cançons. Òbviament, veus en directe i cançons d'aquelles dels 90 que de ben segur ens portaran bons records, Aina.
4: Sí, jo crec que ja et dic que la lletra és 100% original, però tothom coneixerà la melodia, tothom coneixerà el ritme, i jo crec que casen molt bé amb les històries, casen molt bé les cançons amb les històries, i que hi ha de tot, hi ha números musicals més bonics o entranyables, hi ha números musicals molt divertits, i que hi haurà jo crec que tothom tindrà com algun personatge preferit dins de les històries, alguna trama més preferida que d'altres, i que cadascú tindrà el seu, que cadascú li haurà agradat alguna de les històries diferents que hi ha dintre del musical.
3: I ara que ens expliques precisament això de sentir-nos identificats amb molts dels personatges que acabaran sortint en aquest musical, si tiro de maroteca, diguéssim, i el referent que podem tenir nosaltres, que és la pel·lícula de Notting Hill, de ben segur molts ens sentirem identificats amb la història d'amor principal, no? La d'aquella actriu de cinema que s'acaba enamorant, o a l'inversa, d'aquell home que és una mica tarambana, no? I que viu en un pis gairebé perdut, pobre, del barri de Notting Hill. Crec que no desvetllo res, aquesta és la principal història d'amor de Notting Hill, on molts, per exemple, ens hi podrem sentir identificats, no? També.
4: Sí, en realitat potser molts dels que estan encantats tenen un amor platònic en alguna actriu, algun actor, algun cantant. Imagineu-vos doncs que apareix a la vostra feina o que apareix al costat de casa vostra aquesta persona famosa, i com us sentiríeu, no? Aquest nerviosisme on et portaria a fer tonteries davant d'aquesta persona. I aquesta, com tu dius, és la història d'amor principal o que la gent coneix per la pel·lícula, però hi ha moltes històries noves dins d'aquest musical, i potser no et sents identificat amb això d'una estrella de Hollywood vingui a casa teva, però sí que et pots sentir identificat doncs amb altres tipus d'històries que hi ha noves dintre d'aquest musical.
3: Això fa molt, sens dubte, i que i em consta que ho heu treballat moltíssim també des de al punt zero. Dia 12 estrena. Estem gairebé a una setmana i pocs dies. Aina, sí. Com van aquests nervis?
4: Doncs mira, jo ja fa com dues setmanes que tinc malsons perquè el teatre doncs és llançar-te davant del públic i que passi el que tingui que passar. No em vull posar en el pitjor, però sempre penses en tot el que pot sortir malament. Però jo crec que realment tot sortirà bé, perquè el teatre té aquesta part de màgia que han de sortir a escena moltes coses, molts objectes, molt atrets, o moltes persones, moltes coses tècniques, i que tot sembla que s'hagin d'alinear els planetes perquè surti bé, però després puges a l'escenari, s'encenen els focus, la gent està predisposada a passar-s'ho bé i a passar una bona estona i acompanyar-nos, i això fa al final que el públic ens acompanyi, fa que es produeixi la màgia, perquè aquesta màgia als assajos no existeix quan hi ha un públic que està acompanyant-te i que té ganes de passar-s'ho bé.
3: A més, amb aquestes ganes de passar-ho bé, ve molt de gust a l'estiu, un musical fresc, com dèiem, no? Reconeixerem totes les cançons, ens identificarem amb els diferents personatges, ho passarem bé durant una bona estona i sortirem amb un somriure d'orella a orella, que entenc que aquest és el principal objectiu, no?, des de la creació d'aquest musical, Aina.
4: Sí, totalment. És la típica comèdia romàntica que vols veure al cap de setmana per la tarda, I és això, és una comèdia romàntica i musical, o sigui que ho té tot. I et convidem a venir a sentar-te a les butaques del Centre Cultural, a estar fresquet, a viure una comèdia romàntica, a passar-t'ho bé, a estar amb un somriure i, sí, com tu dius, a sortir amb un somriure d'haver-t'ho passat bé.
3: Oh, i tant. I amb el plus encara que dèiem que són actors de carn i ossos, que dalt de l'escenari no és una pel·lícula, és el que està passant en fet real, i això que ens agrada, com sempre, veure teatre i fer teatre. Parlem de dates. El dia 12, Aina, és aquesta estrena, però també, de moment, tenim les dates del 18, el 19 i el 25 i el 26 de juliol, tot plegat a les 7 de la tarda, oi?
4: Sí, és el 12 estrenem i els dos següents caps de setmana, tant dissabte com diumenge a les 7, i aquestes són les dates que tenim de moment, sí.
3: No, i t'anava a dir, les entrades ja són disponibles per qualsevol d'aquests 5 dies,
4: Exacte, queden entrades, algunes, pels primers dies està molt ple ja, així que animo la gent a comprar-les aviat. I estan disponibles a ccrpineda.cat.
3: Doncs escolta, que la gent de la comarca del Maresme vagi directament cap al ccrpineda.cat a comprar les seves entrades. No perdeu l'ocasió de veure aquest musical fresc, creat des de zero, ens deia l'Aina, que és la primera vegada que s'hi han posat, en aquest cas, com a referent, molts gags de pel·lícules, sobretot la de Notting Hill, però que d'alguna manera també han fet seu el musical, i que el podreu veure al Teatre de Pineda el dia 12 de juliol, el 18, el 19, el 25 i el 26, i poder algunes dates més, que en aquest cas haurem d'estar atents a les xarxes socials.
4: A veure. Doncs... Sí, de moment el dia 12 estrena Mundial.
3: Perfecte, doncs que vagi tot molt bé, Aina. Gràcies per atendre els micròfons de l'Ona Maresma i serem, com sempre, per aplaudir ben fort. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Aina.
4: Moltes gràcies.
2: Vinga, som-hi, encarem la recta final del programa d'avui divendres i ho farem parlant de l'estiu, concretament de coses que ens encanten i també de coses que odiem d'aquesta època de l'any. Ho farem amb els nostres companys locutors a l'Ona Maresma. Jo, si us sembla bé, us faig un llistat de coses i vosaltres em dieu si us encanta o, per al contrari, doncs odieu el que us explicaré. Què us sembla?
5: Vinga, molt bé.
2: Molt bé, doncs la primera cosa que us pot encantar o que podeu odiar amb tota la vostra ànima: anar a la platja o a la piscina? Sergi Ferrer.
6: Jo primer.
2: Tu
6: a
2: primer.
6: A veure, jo no ho odio perquè no arribo a aquest extrem, no m'agrada massa, però sí que prefereixo anar-hi quan hi ha poca gent, és a dir, o tarda a vespre, però no ho odio. I platja i piscina, bueno...
2: Piscina...
6: Meh. Piscina és meh.
2: 6-7.
6: Joder.
2: Martí, què?
7: Jo la platja la odio a més no poder. O sigui, et diria que és la pitjor activitat que hi ha a fer en aquest planeta Terra. I la piscina tant se me'n fum. O sigui, bé. Si anem a la piscina bé i si no també. Però és que la platja és que no puc. Crec que ja ho hem dit en algun altre programa. Però és que l'aigua freda, la sorra, els nens per allà corrent, la incomoditat, la calor. O sigui, és que no.
2: Potser la teva platja és la nudista, Martí, no ho saps.
6: Ep.
7: Bueno, no. Dubto que canvi més, com a molt la comoditat d'anar més lliure.
2: Crec que nens però... no n'hi ha, no, a la nudista?
7: Home, no.
6: Ojo. Home, suposo.
2: Per això, doncs esperem, mira, si el que et molesta són els nens...
6: Tot és provar-ho, Martí,
7: Ui, sí, mira que estic obert a tot, però és que tot el relacionat amb la platja... Exacte. El relacionat amb la platja us costarà convèncer-me.
2: En Jordi, què? Anar a la platja o a la piscina li encanta o no?
8: Jo t'he de dir que a mi, bueno, aquí a Tordera no tenim platja. Sí que m'agrada molt anar de piscina, però... Si és d'aquestes de casa d'algun amic que estàs bé, esteu només vosaltres, que feu el que una mica el que vulgueu, i anar a la platja, bueno, per mi és un està bé, passes molta color, sues, m'agrada molt més anar a la platja, fer els típics plans de kayak, paddle surf, o anar a aquestes caletes, saps? O de despertar-te aviat per anar a veure sortir el sol, bueno, coses així una mica que no són només banyar-te, estar tota amb la la gent, doncs això sí que m'encanta.
2: Jugar a pales, no, també?
8: Sí, vòlei, vòlei. Pràcticament a vegades he quedat més amb els amics per anar a jugar a vòlei i aprofitem quan tenim molta calor per banyar-nos, però sí que m'agraden els esports amb la sorra, sí, sí.
2: Amb Marçal, que la platja i la piscina, què tal, com ho portes?
5: És que cap de les dues. Jo si puc triar, me'n vaig a un gorg. Soc de Riu. Em temo que soc nascut al Vallès i jo si puc me'n vaig cap a dalt, no cap a baix.
2: Ets més de muntanya, eh?
5: M'agrada molt la platja. Sí, és a dir, m'ho passo molt bé i és molt guai. Però si puc triar, l'aigua d'un riu et refresca i et deixa... Mira, com deia mon pare, et deixa vacunat contra la calor com a mínim durant un quart d'hora.
2: Clar, perquè ja està més fresqueta.
5: Correcte. Ja et pot donar el sol a la cara directa, que tu estàs vacunadíssim.
2: Molt bé. Va, una altra cosa, que crec que aquesta hi haurà com un consens entre tots, o no, perquè també hi ha alguns factors que intervenen. Els sopars a la fresca, que són doncs molt xulos, no? Però clar, també hem de tenir en compte els mosquits, la possible calor xafogó que faci aquell dia, la humitat... Sopars a la fresca, sí o no? Sergi, tu mateix.
6: Jo he de trencar una llança a favor meu, que no sé si us passa a vosaltres, però és que a mi a l'estiu els mosquits no em piquen. No sé per què, poder soc de sang blava, soc un avatar, però no em piquen.
2: Potser
6: però sí,
2: això
6: passa a la fresca.
2: Salada, o potser no... No,
6: potser
2: que és curiós
6: tinc,
2: que no et piquin els mosquits, eh? Però clar, potser la gent que està al teu entorn li piquen a ells i no a tu.
6: Sí, correcte, pot passar, sí.
2: Val, potser no, als mosquits no els agrada el teu gust, no?
6: Pot ser, és possible, sí, sí. Però bueno, sopars a la fresca, endavant, tot i que les aglomeracions no m'agraden massa, però endavant.
2: Martí.
7: A mi et diria que sí, que m'agraden molt els sopars a la fresca, ja que tot el que sigui teca, benvinguda sigui. El que passa és que em piquen els mosquits a mi molt, i el que també em pica és la cartera quan es fan aquests sopars. Llavors, una mica aquestes dues coses sempre em fan ser una mica més reticent, però igualment és una activitat que sí que la disfruto molt i voto sí, en aquest
2: cas. Si et preocupa el tema dels pèmpings, dels diners, pots doncs quedar amb els amics i portes una truita de patata o que la Maria Àngels cuini alguna cosa i així et surt gratis.
7: A veure, mira que seria molt de mi, fer-ho, però em sap greu anar a un restaurant i portar menjar de fora, ni que sigui, mira, em demano
2: només
7: barat. No,
2: però a casa un amic.
7: Ah, bueno, comento. Sí, llavors,
2: clar,
7: sí, llavors
2: no.
7: La Maria Àngels ja està a punt ja per
2: sí,
7: fer un tàper.
2: Sí, vas a un restaurant i portes mal menjar de casa, fatal, eh?
7: Bueno, s'han jugat a tots els camps, també et dic. Vull dir, hem arribat a estar molt apurats i el típic que estàs a una terrasseta i d'amagat, doncs, poder treus un entrepà. Però, bueno, aquí no fem apologia d'això perquè és molt lleig el que estic dient.
6: Sí.
7: I d'esto, un cop i basta.
2: I prou. Molt bé, prou. Jordi, que sopars a la fresca.
8: M'encanten. Sí, però de tots els tipus, d'estar amb els amics i el que has dit, Gemma, tu portes una trita i una bossa de patates i coses així, i d'anar fent un yopongo, i d'anar també a restaurants, ara que aquí a Tordera comencen a les nits a la fresca, demanes alguna cosa, sopes amb els amics, hi ha un monòleg de fons, va rient, a mi aquests plans m'encanten.
2: Molt bé, doncs va, Marçal, vols dir la teva? Sopars a la fresca, yes or no?
5: Absolutament sí. A l'estiu és l'únic moment en què pots sortir a fora i no rostir-te com un ou ferrat. I jo tinc ara la super sort de tenir una pèrgola que un amic meu m'acaba de regalar.
2: Oh.
5: I puc fer soparillos a fora al pati de casa i estic a les mil meravelles.
2: Molt bé. Va, anem avançant. Una altra cosa que ens pot encantar o que podem odiar són els dies llargs i que es faci fosc doncs quan ja és tard, no? Més enllà, fins i tot de les 9 o alguns dies. Què, us agraden els dies llargs i que s'allargui la llum del dia o no? Sergi.
6: Jo, mira, quan jugava a bàsquet, era partidari de que quan sortia d'entrenar m'agradava que fos de nit. Sempre, però quan sortia a entrenar i era de dia, no sé per què, no m'agradava. Llavors sóc més partidari de que es faci de nit aviat.
2: Martí?
7: Doncs vols que et digui que estic amb en Sergi? Perquè és com que ens hauria d'agradar que hi hagi la llum del dia, però a mi també quan són ara, sobretot aquestes dates, les 9 de la nit o així, i és tot completament clar, és com que em destirota una mica, o sigui, no sé, no... És com que em desquadra el meu ordre mental, et diria, o sigui, et votaria que no.
2: Molt bé, Jordi.
8: Doncs mira, vaig a portar la contrària. A mi és un fet que m'encanta. És a dir, que s'està fent fosc i encara hi ha llum del dia, és magnífic. A mi això de que l'hivern, a les 5 de la tarda, ja sigui de nit, com si fossin les 3 del matí, em genera depressió gairebé. No sé, el meu estat d'ànim baixa. I a l'estiu és com em fa més feliç que encara hi hagi la llum.
2: Totalment, eh? Jo haig de dir que aquí farem doncs un empat, eh? 2-2, en Marçal desempatarà.
6: Marçal desempata.
2: Perquè a mi m'agraden els dies llargs, Marçal, en el teu cas?
5: Em temo que també m'agraden els dies llargs, tot i que entenc la filosofia de la gent que defensa la contrària, però em passa això que també m'agrada la llum i m'agrada llevar-me il·luminat i anar a dormir il·luminat.
2: Clar, clar, clar.
5: Perquè sóc un tio molt il·luminat. Sóc com un llibre del segle XI.
2: No, però també és cert, que diuen que pel propi funcionament del nostre cos i el nostre organisme, que ens hem d'alimentar durant les hores de dia i durant les hores que és fosc, no menjar, no? Això diuen que és seguir els ritmes circadians. Clar, és molt més fàcil alimentar-se d'aquesta manera quan a l'estiu el dia s'allarga més, no? Perquè podem sopar a les 8, a les 9, però a l'hivern, quan és fosc ja a les 5 o a les 6, clar, sopar a les 4 o a les 5 no és viable. I us asseguro que és molt millor pel cos menjar de dia.
6: Els alemans sopen a aquella hora, eh?
2: Sí, sí.
6: O sigui que...
2: És veritat. Ens haurem de tornar una mica...
5: Una mica alemanys.
2: Alemanys.
6: Sí, exacte.
2: Molt bé, doncs companys, i nosaltres anirem acabant el programa. Per tant, doncs, Sergi Ferrer, Martí Capçada, Jordi Duran i companyia, gràcies a tots com sempre per aquests dies de feina. La setmana que ve és l'última setmana de l'Ona Maresma, el dia 10 acabem la temporada, així que últim esforç i ens tornem a escoltar ben aviat.
7: Molt bé, bon cap de setmana.

0: Convocada una mobilització contra la benzinera al carrer Passada aquest diumenge, el col·lectiu de veïns que suposa la construcció d'una estació de servei de Plenoir al carrer Passada número 15 ha convocat una manifestació per aquest diumenge a la tarda a partir de les 6 a la rotonda d'entrada a Palafolls, situada just davant del solar on es preveu precisament la instal·lació d'aquesta benzinera. La jornada està concebuda per ser reivindicativa i lúdica i per això comptarà amb la col·laboració de tractors que ajudaran a tallar la carretera d'accés a la Costa Brava amb xiulets, samarretes, pancartes i també amb els diables Folls que s'assumen a aquesta protesta. El portaveu del grup de veïns afectats, en David Melgar, explica que el malestar neix del perill que suposa manipular líquids inflamables a tocar dels habitatges, a més dels problemes de contaminació lumínica, gasos i sorolls que generaria una activitat oberta 24 hores al dia en una zona residencial. Durant tot aquest mes, el col·lectiu ha recollit ja centenars de signatures, ha contractat un advocat expert en urbanisme per presentar al·legacions i també ha omplert els balcons de la zona i també de gran part del municipi amb pancartes de protesta.
1: Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Hemos incluido alguna por el camino porque creemos que no solo queremos que no haya una gasolinera en la calle Pasada 15, sino que lo que nosotros estamos sufriendo para que nuestra vida no se vea alterada por una gasolinera con todos los agravantes que lleva a nivel de contaminación acústica, de gases que se desprenden, etc. Pedimos en un pleno de que esto fuera extensivo al resto del municipio y que no se instalara ninguna actividad económica que pudiera tensar la convivencia con los vecinos.
0: Els veïns tenen esperança amb la solució que planteja l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, que en declaracions aquesta

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: De Gorra Express d'aquesta tarda, ja de divendres, ja tenim el cap de setmana aquí. Dir-vos només que qui s'emporta les entrades per anar a Notting Hill, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda, és l'Elisabet Pla. Felicitat, Elisabet, que vagi molt bé al teatre. Serà a finals d'aquest mes de juliol que podràs anar a veure Notting Hill al Centre Cultural de Pineda. Però escolteu-me, avui el que tenim per vosaltres és el pack d'esmorzars. Ja sabeu, eh? Pack per esmorzar dues persones al Dàlia, a la plaça Major. Esplèndides vistes, esplèndid cafè, meravellós, amb el seu entreponet mini fred, estupendo, el mateix que podeu fer un altre dia, per exemple, a l'estanc, a Can Mateu, al carrer Major. Perfecte, uns entrepans que són de vicio. Doncs això, per dues persones. Un mini d'entrepà amb el seu cafetonet, la mar de bé, dues persones, a l'estanc també. Però és que a més tindreu un altre lot per esmorzar de la pastisseria Sant Jordi, la pastisseria de Palafolls, un clàssic, artistes del món del dos. Ai, quina bomba! Ai. Penseu aquí a la ràdio, hem d'esmorzar un trist cafetonet de càpsula amb uns croissants revenios de bossa, vull dir que ens feu molta, molta, molta enveja. Qui guanya sempre aquest pack d'esmorzars per anar al Dàlia, a l'estanc i a la pastisseria Sant Jordi. Què és el que heu de fer per participar avui? Dir-nos, molt fàcil, si sou més d'esmorzar dolç, croissant de xocolata, farcidell, allò que es regalima per tot arreu, o si sou més de fer un esmorzar salat, un pam, pernil, serrà, una cosa bé estupenda, bellota, 5 jotes, no sé, digueu-nos-ho, que és el que sou més de dolç, més de salat, no sou d'esmorzar, no sé, hi ha gent per tot a la Vinya del Senyor. Participa al Degorra Express d'avui.
1: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Degorra Express.
3: Ràdio Palafolls. 24 hores de bona música.

0: De Gorra Express d'aquesta tarda, ja de divendres, ja tenim el cap de setmana aquí. Dir-vos només que qui s'emporta les entrades per anar a Notting Hill, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda, és l'Elisabet Pla. Felicitat, Elisabet, que vagi molt bé al teatre. Serà a finals d'aquest mes de juliol que podràs anar a veure Notting Hill al Centre Cultural de Pineda. Però escolteu-me, avui el que tenim per vosaltres és el pack d'esmorzars. Ja sabeu, eh? Pack per esmorzar dues persones al Dalí, a la plaça Major. Esplèndides vistes, esplèndid cafè, meravellós, amb el seu entreponet mini fred, estupendo, el mateix que podeu fer un altre dia, per exemple, a l'estanc, a Can Mateu, al carrer Major, perfecte, uns entrepans que són de vicio, doncs això, per dues persones, a un mini d'entrepà, amb el seu cafetonet, la mar de bé, dues persones, a l'estanc també. Però és que a més tindreu un altre lot per esmorzar de la pastisseria Sant Jordi, la pastisseria de Palafolls, un clàssic, un artistes del món del dolç, ai, quina bomba, ai. Penseu que aquí a la ràdio hem d'esmorzar un trist cafetonet de càpsula amb uns croissants revenios de bossa, vull dir que ens feu molta, molta, molta enveja. Qui guanya sempre aquest pack d'esmorzars per anar al Dàlia, a l'estanc i a la pastisseria Sant Jordi. Què és el que heu de fer per participar avui? Dir-nos, molt fàcil, si sou més d'esmorzar dolç, croissant de xocolata, farcidet, allò que es regalima per tot arreu, o si sou més de fer un esmorzar salat, un pam, pernil, serrà, una cosa bé estupenda, bellota, 5 jotes, no sé, digueu-nos-ho, que és el que sou més de dolç, més de salat, no sou d'esmorzar, no sé, hi ha gent per tot a la Vinya del Senyor. Participa al De Gorra Express d'avui.
1: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: Moltes errònies a les zones verdes de Sant Lluís per un error informàtic. Ja fa més de dues setmanes que ha entrat en funcionament les zones verdes d'estacionament regulat reservades per als vehicles que tributen l'impost de circulació a Palafolls i estan al corrent de pagament a la zona de Sant Lluís. Durant aquests primers dies, però, la policia local ha sancionat per error una desena de vehicles que sí que complien tots els requisits per estacionar-hi. L'origen del problema és una incidència en el programa informàtic que gestiona el sistema de control de les places. Des de l'any passat, la policia local disposa d'un sistema de càmeres instal·lat als vehicles SAT Patrulla que llegeix automàticament les matrícules dels cotxes que estan estacionats en aquestes zones verdes de Sant Lluís. El sistema comprova si el vehicle està autoritzat per aparcar-hi, verificant que paga l'impost de circulació al nostre municipi i que tampoc té rebuts pendents. Segons ha explicat el mateix cos policial, el programa ha patit problemes de configuració i de sincronització de les dades, fet que ha provocat que alguns vehicles autoritzats fossin identificats erròniament com a infractors i acabessin rebent una denúncia. Marta López és sargenta de la policia local de Palafolls.
1: S'han detectat errades al dispositiu mòbil que utilitza la policia local per enregistrar les matrícules i que disposa del cens actualitzat. Ha donat errades que nosaltres hem traslladat a l'empresa que subministra aquest servei per tal de que siguin subsanades el més aviat possible. Per resoldre aquest problema s'han d'adreçar a la policia local i automàticament aquestes denúncies, un cop comprovat que no, que efectivament estan al cens, seran anul·lades.
0: Aquests errors són puntuals, una desena. Segons ha explicat el cos local de seguretat i la policia confia en aquest sistema per controlar les zones verdes del nostre municipi. La policia local assegura que les incidències ja s'estan revisant i recorda que qualsevol conductor que consideri que ha estat sancionat per aquest motiu només ha d'adreçar-se a la caserna. Allà es comprovarà la situació i si es confirma que la multa és conseqüència de l'error informàtic, la denúncia quedarà automàticament anul·lada sense necessitat de presentar cap mena d'al·legació.

0: De Gorra Express d'aquesta tarda, ja de divendres, ja tenim el cap de setmana aquí. Dir-vos només que qui s'emporta les entrades per anar a Notting Hill, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda, és l'Elisabet Pla. Felicitat, Elisabet, que vagi molt bé al teatre. Serà a finals d'aquest mes de juliol que podràs anar a veure Notting Hill al Centre Cultural de Pineda. Però escolteu-me, avui el que tenim per vosaltres és el pack d'esmorzars. Ja sabeu, eh? Pack per esmorzar dues persones al Dali, a la plaça Major, esplèndides vistes, esplèndid cafè, meravellós, amb el seu entreponet mini fred estupendo, el mateix que podeu fer un altre dia, per exemple, a l'estanc, a Can Mateu, al carrer Major. Perfecte, uns entrepans que són de vicio. Doncs això, per dues persones. Un mini d'entrepà amb el seu cafetonet, la mar de bé, dues persones, a l'estanc també. Però és que a més tindreu un altre lot per esmorzar de la pastisseria Sant Jordi, la pastisseria de Palafolls, un clàssic, un artistes del món del dos. Ai, quina bomba! Ai. Penseu que aquí a la ràdio hem d'esmorzar un trist cafetonet de càpsula amb uns croissants rebentats nios de bossa, vull dir que ens feu molta, molta, molta enveja. Qui guanya sempre aquest pack d'esmorzars per anar al Dàlia, a l'estanc i a la pastisseria Sant Jordi. Què és el que heu de fer per participar avui? Dir-nos, molt fàcil, si sou més d'esmorzar dolç, croissant de xocolata, farcirell, allò que es regalima per tot arreu, o si sou més de fer un esmorzar salat, un pam, pernil, serrà, una cosa bé estupenda, bellota, 5 jotes, no sé, digueu-nos-ho, que és el que sou més de dolç, més de salat, no sou d'esmorzar, no sé, hi ha gent per tot a la Vinya del Senyor. Participa al De Gorra Express d'avui.
1: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: d'Agost Express d'aquesta tarda, ja de divendres, ja tenim el cap de setmana aquí. Dir-vos només que qui s'emporta les entrades per anar a Notting Hill, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda, és l'Elisabet Pla. Felicitat, Elisabet, que vagi molt bé al teatre. Serà a finals d'aquest mes de juliol que podràs anar a veure Notting Hill al Centre Cultural de Pineda. Però escolteu-me, avui el que tenim per vosaltres és el pack d'esmorzars. Ja sabeu, eh? Pack per esmorzar dues persones al Dàlia, a la plaça Major, esplèndides vistes, esplèndid cafè meravellós amb el seu entreponet mini fred estupendo, el mateix que podeu fer un altre dia, per exemple, a l'estanc, a Can Mateu, al carrer Major. Perfecte, uns entrepans que són de vicio. Doncs això, per dues persones. A un mini d'entrepà amb el seu cafetonet, la mar de bé, dues persones, a l'estanc també. Però és que a més tindreu un altre lot per esmorzar de la pastisseria Sant Jordi, la pastisseria de Palafolls, un clàssic, un artistes del món del dos. Ai, quina bomba! Ai. Penseu que aquí a la ràdio hem d'esmorzar un trist cafetonet de càpsula amb uns croissants revenios de bossa. Vull dir que ens feu molta, molta, molta enveja. Qui guanya sempre aquest pack d'esmorzars per anar al Dàlia, a l'estanc i a la pastisseria Sant Jordi. Què és el que heu de fer per participar avui? Dir-nos, molt fàcil, si sou més d'esmorzar dolç, croissant de xocolata, farcirell, allò que es regalima per tot arreu, o si sou més de fer un esmorzar salat, un pam, pernil, serrà, una cosa bé, estupenda, bellota, 5 jotes, no sé, digueu-nos-ho, que és el que sou més de dolç, més de salat, no sou d'esmorzar, no sé, hi ha gent per tot a la Vinya del Senyor. Participa al Dagorra Express d'avui.
1: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Dagorra Express.
3: Ràdio Palafolls,

de Gorra Express.

A la Foll Som denuncia la manca de neteja al polígon industrial. La formació ha denunciat públicament l'estat de brutícia que presenten els polígons de Marroquet i de Puigverd. A través de les seves xarxes socials, la formació ha compartit diverses fotografies en què es poden veure contenidors desbordats i deixalles acumulades al seu voltant. La zona, que és molt freqüentada per camioners que hi fan nit, torna a evidenciar un problema recurrent de neteja. Malgrat els esforços de l'Ajuntament, que ha dut a terme en els darrers anys per intentar controlar l'elevat volum de residus que s'hi genera, és habitual que de manera puntual però reiterada els contenidors apareguin plens i envoltats de bosses d'escombraries. Actualment el polígon disposa de dues illes de contenidors que, amb el temps, s'han anat completant i complementant amb recipients més petits a moda de papereres. L'objectiu és facilitar la gestió de residus i evitar que les escombraries acabin escampades per la zona, en una situació que ja s'ha produït en diverses ocasions. Tot i això, aquests punts de recollida sovint resulten insuficients o bé la freqüència de recollida no permet absorbir tot el volum de residus que s'hi acumula, fet que acaba generant problemes de salubritat i de mala imatge d'un dels principals espais d'activitat econòmica del nostre municipi. En aquest sentit, Palafoll Som es pregunta fins a quin punt s'està normalitzant aquesta situació i recorda que el polígon concentra algunes de les empreses més importants de Palafolls, motiu pel qual considera imprescindible millorar el manteniment i la neteja. Blanes arrenca la 8a edició del cinema als barris amb una gran acollida, de moment amb Esborinot. Blanes ha donat ja el tret de sortida a una de les cites més emblemàtiques de l'estiu. Es tracta del cicle Cinema als barris. La 8a edició d'aquesta iniciativa, que combina el cinema fresc amb la dinamització dels veïnats, s'ha estrenat aquest dimarts a la plaça de davant del local social de Esborinot amb la projecció de la pel·lícula d'animació Transformers One. Després de l'èxit de la primera nit, el cicle continuarà durant tot el mes de juliol i d'agost amb sessions gratuïtes cada dimarts a les 10 del vespre. La setmana vinent, que 7 de juliol, la pantalla es traslladarà en aquest cas a la pista de la plaça de Ramon Casas, al barri de Mascremat, on es podrà veure el musical Voy a pasármelo bien. El programa de juliol es tancarà el dia 14 a 4 vents amb la comèdia Padre no hay más que uno cinco. Com és habitual, el cicle farà una petita aturada durant la setmana del 22 al 28 de juliol per tal de no interferir amb els actes de la Festa Major de Blanes. Les projeccions es reprendran a l'agost amb tres sessions més, totes elles doblades al català, com en ministrar El teu drac el 4 d'agost als Pins, Jumanji l'11 d'agost al Port i tancarà finalment amb Mamma Mia el 18 d'agost a la zona de Mas en l'Aire. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament de Blanes busca oferir alternativa de lleure familiar gratuïta i de proximitat, permetent que els veïns i veïnes gaudeixin del cinema de qualitat sense moure's del seu barri. Més informació a Ràdio Palafó.

0: de Gorra Express.
1: De Gorra Express d'aquesta tarda, ja de divendres, ja tenim el cap de setmana aquí. Dir-vos només que qui s'emporta les entrades per anar a Notting Hill, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda, és l'Elisabet Pla. Felicitat, Elisabet, que vagi molt bé al teatre. Serà a finals d'aquest mes de juliol que podràs anar a veure Notting Hill al Centre Cultural de Pineda. Però escolteu-me, avui el que tenim per vosaltres és el pack d'esmorzars. Ja sabeu, eh? Pack per esmorzar dues persones al Dali, a la plaça Major. Esplèndides vistes, esplèndid cafè, meravellós, amb el seu entreponet mini fred estupendo, el mateix que podeu fer un altre dia, per exemple, a l'estanc, a Can Mateu, al carrer Major. Perfecte, uns entrepans que són de vicio. Doncs això, per dues persones. Un mini d'entrepà amb el seu cafetonet, la mar de Bep, dues persones, a l'estanc també. Però és que, a més, tindreu un altre lot per esmorzar de la pastisseria Sant Jordi. La pastisseria de Palafolls, un clàssic, artistes del món del dos. Ai, quina bomba! Ai. Penseu que aquí a la ràdio hem d'esmorzar un trist cafetonet de càpsula amb uns croissants venios de bossa, vull dir que ens feu molta, molta, molta enveja. Qui guanya sempre aquest pack d'esmorzars per anar al Dàlia, a l'estanc i a la pastisseria Sant Jordi? Què és el que heu de fer per participar avui? Dir-nos, molt fàcil, si sou més d'esmorzar dolç, croissant de xocolata, farcidet, allò que es regalima per tot arreu, o si sou més de fer un esmorzar salat, un pam, pernil, serrà, una cosa bé estupenda, bellota, 5 jotes, no sé, digueu-nos-ho, que és el que sou més de dolç, més de salat, no sou d'esmorzar, no sé, hi ha gent per tot a la Vinya del Senyor. Participa al de Gorra Express d'avui.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra.

0: imagen lo dice todo.
1: Panorama terrible, apocalíptico.
0: Persona que te logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no...

0: De Gorra Express d'aquesta tarda, ja de divendres, ja tenim el cap de setmana aquí. Dir-vos només que qui s'emporta les entrades per anar a Notting Hill, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda, és l'Elisabet Pla. Felicitat, Elisabet, que vagi molt bé al teatre. Serà a finals d'aquest mes de juliol que podràs anar a veure Notting Hill al Centre Cultural de Pineda. Però escolteu-me, avui el que tenim per vosaltres és el pack d'esmorzars. Ja sabeu, eh? Pack per esmorzar dues persones al Dàlia, a la plaça Major. Esplèndides vistes, esplèndid cafè, meravellós, amb el seu entreponet mini fred, estupendo, el mateix que podeu fer un altre dia, per exemple, a l'estanc, a Can Mateu, al carrer Major. Perfecte, uns entrepans que són de vicio. Doncs això, per dues persones. Un mini d'entrepà amb el seu cafetonet, la mar de bé, dues persones, a l'estanc també. Però és que a més tindreu un altre lot per esmorzar de la pastisseria Sant Jordi, la pastisseria de Palafolls, un clàssic, artistes del món del dos. Ai, quina bomba! Ai. Penseu que aquí a la ràdio hem d'esmorzar un trist cafetonet de càpsula amb uns croissants revenios de bossa, vull dir que ens feu molta, molta, molta enveja. Qui guanya sempre aquest pack d'esmorzars per anar al Dàlia, a l'estanc i a la pastisseria Sant Jordi? Què és el que heu de fer per participar avui? Dir-nos, molt fàcil, si sou més d'esmorzar dolç, croissant de xocolata, farcidet, allò que es regalima per tot arreu, o si sou més de fer un esmorzar salat, un pam, pernil, serrà, una cosa bé estupenda, bellota, 5 jotes, no sé, digueu-nos-ho, que és el que sou més de dolç, més de salat, no sou d'esmorzar, no sé, hi ha gent per tot a la Vinya del Senyor. Participa al De Gorra Express d'avui.
1: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra Express.
2: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Ens hi tornem a posar dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu-siau. Degorra Express. Música sense interrupcions. Convocada una mobilització i un tall de carretera aquest mateix diumenge contra la benzinera del carrer Passada.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

Els veïns es manifestaran aquest diumenge a partir de les 6 a la rotonda nova per aturar el projecte d'instal·lació d'una àrea de servei de Plenoil al carrer Passada. Ho faran tallant la carretera d'accés a la Costa Brava en plena tornada diumenge a les 6, en plena tornada cap a Barcelona. A més, horari de sortida del Marineland. La protesta comptarà amb tractors, xiulets i amb el suport dels Diables Folls per donar un caràcter reivindicatiu i alhora lúdic. I els veïns denuncien perills, recordem-ho, d'inflamabilitat, gasos i sorolls en una activitat oberta 24 hores al dia a prop de les cases. Els afectats veuen amb bons ulls la possible permuta de terrenys que assegurava estar negociant l'alcalde, i ho deia en una entrevista a aquesta emissora. Avui és divendres, avui és 3 de juliol.

En una jornada en la que també us hem d'explicar que una incidència en el programa de control ha provocat sancions errònies a una desena de vehicles autoritzats a la zona verda del barri de Sant Lluís. El sistema de càmeres va identificar malament cotxes que sí que paguen l'impost de circulació a Palafolls i que sí que estan al corrent de pagament. La policia local ja revisa les dades i confia en el sistema, tot i aquests problemes puntuals de la configuració. Els conductors que s'han vist afectats per aquesta incidència poden anul·lar la denúncia de forma immediata, adreçant-se directament a la caserna de la policia. I Palafolls Som critica l'estat de brutícia dels sectors de Marroquet i d'en Puigverd. La formació ha compartit imatges de contenidors desbordats i de deixalles acumulades al voltant de les illes, en aquest cas que serveixen com a papereres en aquesta zona del polígon industrial del nostre municipi. El problema és recurrent en una zona molt freqüentada per camioners que hi passen la nit mentre operen els centres logístics de la zona. Demanen millorar el manteniment d'un espai clau que concentra les empreses més importants del nostre municipi i no normalitzar la situació. I a nivell comarcal, avui us explicarem l'èxit del cicle Cinema als Barris amb Esmorinot de Blanes. La 8a edició del cicle d'estiu s'ha estrenat amb una gran acollida de públic i la projecció de la pel·lícula Transformers One. Les sessions gratuïtes continuaran cada dimarts a les 10 del vespre en diferents veïnats, com ara Mascremat o Quatre Vents. La programació inclou títols com Mamma Mia o Jumanji, totes elles doblades íntegrament al català. L'Ajuntament de Blanes busca oferir oci familiar i de proximitat sense que els veïns hagin de sortir del barri. Això de Cinema a la Fresca em sembla que és un dia, perquè de moment divendres comencem amb cel serè a tota la comarca, no s'esperen precipitacions, seran fluixos, mal en estat de marejol, temperatures mínimes que pugen lleugerament excepte les fondalades de l'interior a la comarca i a la conca de la Tordera, on baixaran amb valors entre els 16 i els 23, però s'espera un cap de setmana calentet. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Convocada una mobilització contra la benzinera del carrer passat aquest diumenge. El col·lectiu de veïns que s'oposa a la construcció d'una estació de servei de Plenoil al carrer passada número 15 ha convocat una manifestació per aquest diumenge a la tarda a partir de les

0: advocat expert en urbanisme per presentar al·legacions i ha omplert els balcons del barri amb pancartes de protesta.
1: Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Hemos incluido alguna por el camino porque creemos que no solo queremos que no haya una gasolina en la calle pasada 15, sino que lo que nosotros estamos sufriendo para que nuestra vida no se vea alterada por una gasolinera con todos los agravantes que lleva a nivel de contaminación acústica, de gases que se desprenden, etc., etc., pues pedimos en un pleno de que esto fuera extensivo al resto del municipio y que no se instalara ninguna actividad económica que pudiera tensar la convivencia con los vecinos.
0: Els veïns afectats tenen esperança en la solució que planteja l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, que en declaracions aquesta emissora assegurava haver proposat formalment a l'empresa promotora i als propietaris dels terrenys una permuta per tal de traslladar la benzinera fora del nucli urbà. Aquesta idea, que va ser suggerida inicialment pels mateixos veïns en la seva primera reunió amb l'alcalde, ha estat rebuda amb satisfacció pel col·lectiu que veu en aquesta via una sortida que podria contentar totes les parts.
1: Estamos contentos en este aspecto, esperamos que esto fructifique, nosotros estaremos ahí presionando para que esto se lleve a cabo. Lo hemos dicho siempre, no estamos en contra de una nueva gasolinera en el término municipal. Entendemos que es un servicio que está ya sobredimensionado, pero el mercado es el que es. Lo que sí estamos en contra es que se ubique en donde indica actualmente el proyecto. Por lo tanto, estaremos ahí. Lo que sí nos gustaría es que cualquier persona que se solidarice con algunos de los puntos que hemos comentado, ya sea porque le será que lleva a 15 o porque tenga un terreno cerca de su vivienda y no quiera que haya una actividad que no sea compatible con un modelo de convivencia que ahora existe en Palafolls, pues que sea bienvenido y allí nos encontraremos todos.
0: Tot i aquesta porta esperançadora, la manifestació de diumenge es manté també com una eina de pressió i per demanar al consistori que blindi tot el municipi per evitar que cap altra zona residencial hagi de patir la instal·lació d'activitats que tensin la convivència. Multes errònies a les zones verdes de Sant Lluís per un error informàtic. Ja fa més de dues setmanes que han entrat en funcionament les zones verdes d'estacionament regulat al barri de Sant Lluís, reservada per als vehicles que tributen l'impost de circulació a Palafolls i que estan al corrent de pagament. Durant aquests primers dies, però, la policia local ha sancionat per error una desena de vehicles que compleixen tots els requisits per estacionar-hi. L'origen del problema és una incidència en el programa informàtic que gestiona el sistema de control de les places. Des de l'any passat, recordem-ho, la policia disposa d'un sistema de càmeres instal·lada en els vehicles patrulla que llegeix automàticament les matrícules dels cotxes estacionats a les zones verdes. El sistema comprova automàticament si el vehicle està autoritzat a aparcar-hi, verificant si paga l'impost de circulació a Palafolls i que, a més, no hi tingui rebuts pendents. Segons ha explicat el mateix cos policial, el programa ha patit problemes de configuració i de sincronització de les dades, fet que ha provocat que alguns vehicles autoritzats fossin identificats erròniament com a infractors i acabessin rebent una denúncia. Marta López és sergenta de la policia local de Palafolls.
2: S'han detectat errades al dispositiu mòbil que utilitza la policia local per enregistrar les matrícules i que disposa del cens actualitzat. Ha donat errades que nosaltres hem traslladat a l'empresa que subministra aquest servei per tal de que siguin subsanades el més aviat possible. Per resoldre aquest problema s'han d'adreçar a la policia local i automàticament aquestes denúncies, un cop comprovat que efectivament estan al cens, seran anul·lades.
0: Aquests errors són puntuals, una desena segons el cos, i la policia confia en aquest sistema per llegir les matrícules a l'hora de controlar les zones verdes que hi ha al nostre municipi.
2: Sí, en principi el dispositiu funciona, el que passa que en el conjunt de totes les matrícules enregistrades hem detectat aproximadament 10 errades de vehicles que sí que estan censats i poden estacionar a la zona verda i que automàticament ens havia detectat com a vehicles no censats. D'aquí que hagin estat denunciats, però per solucionar.
0: La policia local assegura que les incidències que ja s'estan revisant i recorda que qualsevol conductor que consideri que ha estat sancionat per aquest motiu només ha d'adreçar-se a la caserna de la policia, a la plaça del Fòrum Palatiolo. Allà es comprovarà la situació i si es confirma que la multa és conseqüència evident de l'error informàtic, la denúncia quedarà anul·lada de manera immediata sense necessitat de presentar cap mena d'al·legació.

Palafolls-Som denuncia la manca de neteja al polígon industrial. La formació denuncia públicament l'estat de brutícia que presenten els polígons de Marroquet i també del molí d'en Puigverd, de la zona del polígon d'en Puigverd. A través de les xarxes socials, la formació ha compartit diverses fotografies en què es poden veure contenidors desbordats i deixalles acumulades al seu voltant. La zona, que és molt freqüentada per camioners que hi fan nit, torna a evidenciar un problema recurrent de neteja. Malgrat els esforços de l'Ajuntament que ha dut a terme en els darrers anys per intentar controlar l'elevat volum de residus que s'hi genera, és habitual que de manera puntual però reiterada els contenidors apareguin plens i envoltats de brosses d'escombraria. Actualment el polígon disposa de dues illes de contenidors completes que, amb el temps, s'han complementat amb recipients més petits a moda de petites papereres. L'objectiu és facilitar la gestió dels residus i evitar que les escombraries acabin escampades per tota la zona, una situació que també s'ha produït en diverses ocasions. Tot i això, aquests punts de recollida sovint resulten insuficients o bé la freqüència de recollida no permet absorbir tot el volum de residus que s'hi acumula, fet que acaba generant problemes de salubritat i una molt mala imatge d'un dels principals espais d'activitat econòmica del nostre municipi. En aquest sentit, Palafolls-Som es pregunta fins a quin punt s'està normalitzant aquesta situació i recorda que el polígon precisament concentra algunes de les empreses més importants que hi ha a Palafolls, motiu pel qual considera imprescindible millorar-ne el manteniment i la neteja. Anem ara cap a Blanes, que ha arrencat ja la 8a edició del cinema Els Barris, amb una gran acollida a Mas Borinot. Blanes ha donat aquesta setmana el tret de sortida a una de les cites més emblemàtiques de l'estiu. Es tracta del cicle Cinema Els Barris, la 8a edició d'aquesta iniciativa, que combina el cinema a la fresca amb la dinamització dels veïnats. S'ha estrenat aquest dimarts a la plaça del davant del local social de Mas Borinot amb la projecció de la pel·lícula d'animació Transformers One. Després de l'èxit d'aquesta primera nit, el cicle continuarà durant tot el mes de juliol i d'agost amb sessions gratuïtes cada dimarts a les 10 del vespre. La setmana vinent, per exemple, el 7 de juliol, la pantalla es trasllada fins a la pista de la plaça de Ramon Casas, al barri de Mas Cremat, on es podrà veure llavors el musical Voy a pasármelo bien. El programa de juliol es tancarà el dia 14 a 4 vents amb la comèdia Padre no hay más que uno cinco. Com és habitual, el cicle farà una petita pausa durant la setmana del 22 al 28 de juliol per tal de no interferir en els actes de la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Les projeccions es reprendran a l'agost en tres sessions més, totes elles doblades al català. Són Com ensinistrar el teu drac, que es farà el 4 d'agost amb els Pins, Jumanji, l'11 d'agost a la zona del Port, i el tancament final amb Mamma Mia, el 18 d'agost al barri de Mas en l'Aire. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament de Blanes busca oferir una alternativa de lleure familiar gratuïta i de proximitat, permetent que els veïns i veïnes gaudeixin del cinema de qualitat sense haver de moure's del seu barri. Arriba el moment de fer memòria. Obrim l'espai de l'hemeroteca per saber de què us parlàvem del dia com avui, un 3 de juliol. Comencem just un any enrere. L'any passat, el 2025, l'Ajuntament de Palafolls anunciava la contractació de seguretat privada per tal de reforçar el control a la piscina municipal. La decisió arribava després de diversos episodis protagonitzats per grups d'usuaris que, segons el consistori, mantenien actituds incíviques, embrutaven les instal·lacions i alteraven la convivència amb la resta de banyistes. El govern municipal recordava que, tot i tractar-se d'un equipament, la piscina disposava del dret d'admissió. De fet, ja s'havia produït s'havia prohibit l'accés a diverses persones per incomplir reiteradament la normativa interna. Tot just aquesta setmana n'informàvem exactament del mateix en aquest 2026. I ara fa 5 anys, el 2021, Palafolls estrenava les noves instal·lacions destinades als esports sobre rodes al costat de la plaça del Saló de Mas Pedrer, en aquest cas l'Skate Park. El projecte incluïa la remodelació de l'Skate Park, una nova pista poliesportiva i un pump track que es convertia en el primer de titularitat pública de tota la comarca del Maresme. La inauguració es complementava amb una jornada d'activitat sota el nom de Sobre Rodes, amb bicicletades, tallers i exhibicions de disciplines com l'skate, el BMX, scooter patins, longboard o també el surfskate. Ja fa 10 anys que l'Ajuntament de Palafolls feia el salt a Instagram, amb la voluntat de reforçar la seva comunicació a través de la imatge i crear un arxiu fotogràfic participatiu del municipi. La iniciativa naixia amb l'èxit del concurs Vull ser portada PLF,
que llavors animava els veïns a compartir fotografies a Palafolls i que fins i tot havia donat lloc a una exposició al MIT. De fet, aquell "vull ser portada PLF" era perquè les imatges que la gent penjava etiquetant d'aquesta manera a Instagram podien convertir-se com a imatge de portada de les agendes que llavors es distribuïen casa per casa. D'això, de l'obertura de l'Instagram de l'Ajuntament de Palafolls, ja fa 10 anys.

0: Tornem ara a l'actualitat, tornem al present. Fa calor, molta calor, avui la mínima a Palafolls. Ha baixat una mica respecte a les que hem tingut aquestes darreres jornades, que sempre rondaven els 20 graus, doncs avui la mínima ha estat de 17,5. Ha baixat, no gaire, però ha baixat. La temperatura màxima ha rondat els 33, al punt del migdia al nostre municipi, i calcem-nos perquè sembla que, tot i que de moment continuarà la cosa més o menys igual, de cara diumenge especialment, de cara a la propera setmana, els termòmetres pugen. Quim Serra, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, la situació meteorològica marcada per aquest augment de les temperatures. Avui, de fet, les màximes ja s'han enfilat cap a valors de 33 graus cap a l'àrea del Maresme Nord, de Tordera, per exemple, 32 a Palafolls. Esperem que siguin les màximes, que ja no pugin més, i per les properes hores, aquesta tarda, s'ha de mantenir el temps estable i assolellat que hem tingut també aquest matí. Demà i demà passat tot continuarà igual, amb unes temperatures que van tirant cap amunt, i ja veurem, estem pendents de com evoluciona la situació meteorològica de cara, sobretot, a la setmana vinent i la següent setmana, ja que alguns mapes ens indiquen que tindrem una patacada de calor important. Ja veurem com evoluciona tot plegat. De moment, calor encara frenada al llarg d'avui, demà i fins i tot demà passat diumenge, tot i que temperatures cada mica en mica cada dia pujaran una miqueta més.
0: Doncs ja tenim la por al cos de cara a la propera setmana. Gràcies, Quim, que vagi bé, bon cap de setmana.

0: Arriba el moment de tancar edició del nostre informatiu d'aquest divendres, recopilant les informacions que us hem explicat en aquests darrers minuts, començant per aquesta cita, per aquesta mobilització i el tall de carretera contra la benzinera del carrer passat aquest diumenge. Els veïns es manifestaran a partir de les 6 de la tarda a la Rotonda Nova per tal d'aturar el projecte de Plenoil. Ho faran tallant la carretera d'accés a la Costa Brava en plena tornada cap a Barcelona. La protesta comptarà amb tractors, xiulets i amb el suport dels Diables Folls per donar un caràcter reivindicatiu, però també lúdic a la jornada. Els veïns denuncien perills d'inflamabilitat, gasos i sorolls en una activitat oberta 24 hores. La incidència en el programa de control ha provocat sancions errònies a una desena de vehicles autoritzats a la zona verda del barri de Sant Lluís. El sistema de càmeres va identificar malament cotxes que sí que paguen l'impost de circulació al nostre municipi que estan al corrent de pagament. La policia local ja revisa les dades i confia en el sistema, tot i aquests problemes puntuals de configuració. Els conductors afectats poden anul·lar la denúncia de forma immediata, adreçant-se directament a la caserna de la policia. I Palafolls Som critica l'estat de brutícia als sectors de Marroquet i també d'en Puigverd. La formació ha compartit imatges de contenidors desbordats i de deixalles acumulades al voltant de les illes. El problema és recurrent en una zona molt freqüentada per camioners que hi passen la nit mentre operen els centres logístics que tenim als polígons industrials. Demanen millorar el manteniment d'un espai clau que concentra les empreses més importants del municipi. I a nivell cultural i comarcal, avui us hem explicat que ha començat la 8a edició del cicle d'estiu de cinema als barris a Blanes, amb una gran acollida de moment amb la projecció de Transformers One aquest dimarts passat al barri de Mas Borinó. Les sessions gratuïtes continuaran cada dimarts a les 10 del vespre en diferents veïnats, com Els Pins, Mas Cremat o Quatre Vents. La programació inclou títols com Mamma Mia o Jumanji, algunes d'elles també per ser doblades íntegrament al català. Ara sí, hem acabat ja i hem esgotat el temps informatiu d'aquest divendres. Recupereu tota la informació a radiopalafolls.cat, també a lacarta.radiopalafolls.cat per sentir els protagonistes de l'actualitat a Palafolls i també les nostres xarxes socials. Que passeu un molt bon cap de setmana. Dilluns hi tornem a aquesta mateixa hora per repassar l'actualitat. Fins llavors, com dèiem, bon cap de setmana.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Convocada una mobilització contra la benzinera al carrer Passada aquest diumenge, el col·lectiu de veïns que s'oposa a la construcció d'una estació de servei de Plenoir al carrer Passada número 15 ha convocat una manifestació per aquest diumenge a la tarda a partir de les 6 a la rotonda d'entrada a Palafolls, situada just davant del solar on es preveu precisament la instal·lació d'aquesta benzinera. La jornada està concebuda per ser reivindicativa i lúdica i per això comptarà amb la col·laboració de tractors que ajudaran a tallar la carretera d'accés a la Costa Brava amb xiulets, samarretes, pancartes i també amb els diables Folls que se sumen a aquesta protesta. El portaveu del grup de veïns afectats, en David Melgar, explica que el malestar neix del perill que suposa manipular líquids inflamables a tocar dels habitatges, a més dels problemes de contaminació lumínica, gasos i sorolls que generaria una activitat oberta 24 hores al dia en una zona residencial. Durant tot aquest mes, el col·lectiu ha recollit ja centenars de signatures, ha contractat un advocat expert en urbanisme per presentar al·legacions i també ha omplert els balcons de la zona i també de gran part del municipi amb pancartes de protesta.
1: Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Hemos incluido alguna por el camino porque creemos que no solo queremos que no haya una gasolinera en la calle Pasada 15, sino que lo que nosotros estamos sufriendo para que nuestra vida no se vea alterada por una gasolinera con todos los agravantes que lleva a nivel de contaminación acústica, de gases que se desprenden, etc. Pedimos en un pleno de que esto fuera extensivo al resto del municipio y que no se instalara ninguna actividad económica que pudiera tensar la convivencia con los vecinos.
0: Els veïns tenen esperança amb la solució que planteja l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, que en declaracions aquesta emissora assegurava haver proposat formalment a l'empresa promotora i també als propietaris del terreny una permuta de terrenys per tal de traslladar la benzinera fora del nucli urbà. Aquesta idea, que va ser suggerida inicialment pels mateixos veïns en la seva primera reunió amb l'alcalde, ha estat rebuda amb satisfacció pel col·lectiu, que veu en aquesta via una sortida que podria contentar totes les parts.
1: Estamos contentos en este aspecto, esperamos que esto fructifique. Nosotros estaremos ahí presionando para que esto se lleve a cabo.
0: Tot i aquesta porta esperançadora, la manifestació de diumenge es manté com una eina de pressió i per demanar al consistori que blindi tot el municipi per evitar que cap altra zona residencial de Palafolls hagi de patir la instal·lació d'activitats que diuen tensi la convivència.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Moltes errònies a les zones verdes de Sant Lluís per un error informàtic. Ja fa més de dues setmanes que ha entrat en funcionament les zones verdes d'estacionament regulat reservades per als vehicles que tributen l'impost de circulació a Palafolls i estan al corrent de pagament a la zona de Sant Lluís. Durant aquests primers dies, però, la policia local ha sancionat per error una desena de vehicles que sí que complien tots els requisits per estacionar-hi. L'origen del problema és una incidència en el programa informàtic que gestiona el sistema de control de les places. Des de l'any passat, la policia local disposa d'un sistema de càmeres instal·lat als vehicles de patrulla que llegeix automàticament les matrícules dels cotxes que estan estacionats en aquestes zones verdes de Sant Lluís. El sistema comprova si el vehicle està autoritzat per aparcar-hi, verificant que paga l'impost de circulació al nostre municipi i que tampoc té rebuts pendents. Segons ha explicat el mateix cos policial, el programa ha patit problemes de configuració i de sincronització de les dades, fet que ha provocat que alguns vehicles autoritzats fossin identificats erròniament com a infractors i acabessin rebent una denúncia. Marta López, sergenta de la policia local de Palafolls.
1: S'han detectat errades al dispositiu mòbil que utilitza la policia local per enregistrar les matrícules i que disposa del cens actualitzat. Ha donat errades que nosaltres hem traslladat a l'empresa que subministra aquest servei per tal de que siguin subsanades el més aviat possible. Per resoldre aquest problema s'han d'adreçar a la policia local i automàticament aquestes denúncies, un cop comprovat que no, que efectivament estan en cens, seran anul·lades.
0: Aquests errors són puntuals, una desena. Segons ha explicat el cos local de seguretat, i la policia confia en aquest sistema per controlar les zones verdes del nostre municipi. La policia local assegura que les incidències ja s'estan revisant i recorda que qualsevol conductor que consideri que ha estat sancionat per aquest motiu només ha d'adreçar-se a la caserna. Allà es comprovarà la situació i si es confirma que la multa és conseqüència de l'error informàtic, la denúncia quedarà automàticament anul·lada sense necessitat de presentar cap mena d'al·legació. És tot i tornem a més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Convocada una mobilització i un tall de carretera aquest mateix diumenge contra la benzinera del carrer Passada.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

Els veïns es manifestaran aquest diumenge a partir de les 6 a la Rotonda Nova per aturar el projecte d'instal·lació d'una àrea de servei de Plenoil al carrer Passada. Ho faran tallant la carretera d'accés a la Costa Brava en plena tornada diumenge a les 6, en plena tornada cap a Barcelona. A més, horari de sortida del Marineland. La protesta comptarà amb tractors, xiulets i amb el suport dels Diables Folls per donar un caràcter reivindicatiu i alhora lúdic, i els veïns denuncien perills, recordem-ho, d'inflamabilitat, gasos i sorolls en una activitat oberta 24 hores al dia a prop de les cases. Els afectats veuen amb bons ulls la possible permuta de terrenys que assegurava estar negociant l'alcalde, i ho deia en una entrevista a aquesta emissora. Avui és divendres, avui és 3 de juliol.

0: En una jornada en la que també us hem d'explicar que una incidència en el programa de control ha provocat sancions errònies a una desena de vehicles autoritzats a la zona verda del barri de Sant Lluís. El sistema de càmeres va identificar malament cotxes que sí que paguen l'impost de circulació a Palafolls i que sí que estan al corrent de pagament. La policia local ja revisa les dades i confia en el sistema, tot i aquests problemes puntuals de la configuració. Els conductors que s'han vist afectats per aquesta incidència poden anul·lar la denúncia de forma immediata, adreçant-se directament a la caserna de la policia. I Palafolls Som critica l'estat de brutícia dels sectors de Marroquet i d'en Puigverd. La formació ha compartit imatges de contenidors desbordats i de deixalles acumulades al voltant de les illes, en aquest cas que serveixen com a papereres en aquesta zona del polígon industrial del nostre municipi. El problema és recurrent en una zona molt freqüentada per camioners que hi passen la nit mentre operen els centres logístics de la zona. Demanen millorar el manteniment d'un espai clau que concentra les empreses més importants del nostre municipi i no normalitzar la situació. I a nivell comarcal, avui us explicarem l'èxit del cicle Cinema als Barris amb Esmorinot de Blanes. La 8a edició del cicle d'estiu s'ha estrenat amb una gran acollida de públic i la projecció de la pel·lícula Transformers One. Les sessions gratuïtes continuaran cada dimarts a les 10 del vespre en diferents veïnats, com ara Mascremat o Quatre Vents. La programació inclou títols com Mamma Mia o Jumanji, totes elles doblades íntegrament al català. L'Ajuntament de Blanes busca oferir oci familiar i de proximitat sense que els veïns hagin de sortir del barri. Això de Cinema a la Fresca em sembla que és un dia, perquè de moment divendres comencem amb cel serè a tota la comarca, no s'esperen precipitacions, seran fluixos, mar en estat de marejol, temperatures mínimes que pugen lleugerament excepte les fondalades de l'interior a la comarca i a la conca de la Tordera, on baixaran amb valors entre els 16 i els 23, però s'espera un cap de setmana calentet. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Convocada una mobilització contra la benzinera del carrer passat aquest diumenge. El col·lectiu de veïns que suposa la construcció d'una estació de servei de plenoi al carrer passada número 15 ha convocat una manifestació per aquest diumenge a la tarda a partir de les 6 a la rotonda nova d'entrada a Palafolls, just davant del solar on es preveu la instal·lació d'aquesta àrea de servei. La jornada està concebuda per ser reivindicativa i lúdica i per això comptarà amb la col·laboració de tractors que ajudaran a tallar la carretera d'accés a la Costa Brava en hora punta, també amb xiulets, samarretes, pancartes i amb els Diables Folls, que també se sumen a la protesta. El portaveu del grup de veïns afectats, David Melgar, explica que el malestar neix del perill que suposa manipular líquids inflamables a tocar dels habitatges, a més dels problemes de contaminació lumínica, de gasos i de sorolls, que generaria una activitat oberta 24 hores en una zona residencial just a l'entrada de Palafolls. Durant aquest mes, el col·lectiu ha recollit ja centenars de signatures, ha contractat un advocat expert en urbanisme per presentar al·legacions i ha omplert els balcons del barri amb pancartes de protesta.
1: Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Hemos incluido alguna por el camino porque creemos que no solo queremos que no haya una basura en la calle pasada 15, sino que lo que nosotros estamos sufriendo para que nuestra vida no se vea alterada por una gasolinera con todos los agravantes que lleva a nivel de contaminación acústica, de gases que se desprenden, etc. Pedimos en un pleno de que esto fuera extensivo al resto del municipio y que no se instalara ninguna actividad económica que pudiera tensar la convivencia con los vecinos.
0: Els veïns afectats tenen esperança en la solució que planteja l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, que en declaracions aquesta emissora assegurava haver proposat formalment a l'empresa promotora i als propietaris dels terrenys una permuta per tal de traslladar la benzinera fora del nucli urbà. Aquesta idea, que va ser suggerida inicialment pels mateixos veïns en la seva primera reunió amb l'alcalde, ha estat rebuda amb satisfacció pel col·lectiu, que veu en aquesta via una sortida que podria contentar totes les parts.
1: Estamos contentos en esta

0: con un modelo de convivencia que cara existe en Palafox, pues que sea bienvenido y allí nos encontraremos todos.
1: Tot i aquesta porta esperançadora, la manifestació de diumenge es manté també com una eina de pressió i per demanar al consistori que blindi tot el municipi per evitar que cap altra zona residencial hagi de patir la instal·lació d'activitats que tensin la convivència. Multes errònies a les zones verdes de Sant Lluís per un error informàtic. Ja fa més de dues setmanes que han entrat en funcionament les zones verdes d'estacionament regulat al barri de Sant Lluís, reservada per als vehicles que tributen l'impost de circulació a Palafolls i que estan al corrent de pagament. Durant aquests primers dies, però, la policia local ha sancionat per error una desena de vehicles que compleixen tots els requisits per estacionar-hi. L'origen del problema és una incidència en el programa informàtic que gestiona el sistema de control de les places. Des de l'any passat, recordem-ho, la policia disposa d'un sistema de càmeres instal·lades en els vehicles patrulla que llegeix automàticament les matrícules dels cotxes estacionats a les zones verdes. El sistema comprova automàticament si el vehicle està autoritzat a aparcar-hi, verificant si paga l'impost de circulació a Palafolls i que, a més, no hi tingui rebuts pendents. Segons ha explicat el mateix cos policial, el programa ha patit problemes de configuració i de sincronització de les dades, fet que ha provocat que alguns vehicles autoritzats fossin identificats erròniament com a infractors i acabessin rebent una denúncia. Marta López és sergenta de la policia local de Palafolls.
2: S'han detectat errades al dispositiu mòbil que utilitza la policia local per enregistrar les matrícules i que disposa del cens actualitzat. Ha donat errades que nosaltres hem traslladat a l'empresa que subministra aquest servei per tal de que siguin subsanades el més aviat possible. Per resoldre aquest problema s'han d'adreçar a la policia local i automàticament aquestes denúncies, un cop comprovat que no, que efectivament estan al cens, seran anul·lades.
1: Aquests errors són puntuals, una desena segons el cos, i la policia confia en aquest sistema per llegir les matrícules a l'hora de controlar les zones verdes que hi ha al nostre municipi.
2: Sí, en principi el dispositiu funciona, el que passa que en el conjunt de totes les matrícules enregistrades hem detectat aproximadament 10 errades de vehicles que sí que estan censats i poden estacionar a la zona verda i que automàticament ens havia detectat com a vehicles no censats. D'aquí que hagin estat denunciats, però per
1: la policia local assegura que les incidències que ja s'estan revisant i recorda que qualsevol conductor que consideri que ha estat sancionat per aquest motiu només ha d'adreçar-se a la caserna de la policia, a la plaça del Fòrum Palatiolo. Allà es comprovarà la situació i si es confirma que la multa és conseqüència evident de l'error informàtic, la denúncia quedarà anul·lada de manera immediata sense necessitat de presentar cap mena d'al·legació. Palafolls Som denuncia la manca de neteja al polígon industrial. La formació denuncia públicament l'estat de brutícia que presenten els polígons de Marroquet i també del Molí d'en Puigverd, de la zona del polígon d'en Puigverd. A través de les xarxes socials, la formació ha compartit diverses fotografies en què es poden veure contenidors desbordats i deixalles acumulades al seu voltant. La zona, que és molt freqüentada per camioners que hi fan nit, torna a evidenciar un problema recurrent de neteja. Malgrat els esforços de l'Ajuntament que ha dut a terme en els darrers anys per intentar controlar l'elevat volum de residus que s'hi genera, és habitual que de manera puntual però reiterada els contenidors apaneguin plens i envoltats de brosses d'escombraria. Actualment el polígon disposa de dues illes de contenidors completes que, amb el temps, s'han complementat amb recipients més petits a moda de petites papereres. L'objectiu és facilitar la gestió dels residus i evitar que les escombraries acabin escampades per tota la zona, una situació que també s'ha produït en diverses ocasions. Tot i això, aquests punts de recollida sovint resulten insuficients o bé la freqüència de recollida no permet absorbir tot el volum de residus que s'hi acumula, fet que acaba generant problemes de salubritat i una molt mala imatge d'un dels principals espais d'activitat econòmica del nostre municipi. En aquest sentit, Palafolls Som es pregunta fins a quin punt s'està normalitzant aquesta situació i recorda que el polígon precisament concentra algunes de les empreses més importants que hi ha a Palafolls, motiu pel qual considera imprescindible millorar-ne el manteniment i la neteja. Anem ara cap a Blanes, que ha arrencat ja la 8a edició del cinema Els Barris, amb una gran acollida a Mas Borinot. Blanes ha donat aquesta setmana tret de sortida una de les cites més emblemàtiques de l'estiu. Es tracta del cicle Cinema Els Barris. La 8a edició d'aquesta iniciativa

que combina el cinema a la fresca amb la dinamització dels veïnats, s'ha estrenat aquest dimarts a la plaça del davant del local social de Mas Borinot amb la projecció de la pel·lícula d'animació Transformers One. Després de l'èxit d'aquesta primera nit, el cicle continuarà durant tot el mes de juliol i d'agost amb sessions gratuïtes cada dimarts a les 10 del vespre. La setmana vinent, per exemple, el 7 de juliol, la pantalla es trasllada fins a la pista de la plaça de Ramon Casas, al barri de Mas Cremat, on es podrà veure llavors el musical Voy a pasármelo bien. El programa de juliol es tancarà el dia 14 a 4 vents amb la comèdia Padre no hay más que uno cinco. Com és habitual, el cicle farà una petita pausa durant la setmana del 22 al 28 de juliol per tal de no interferir en els actes de la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Les projeccions es reprendran a l'agost en 3 sessions més, totes elles doblades al català. Són Com ensinistrar el teu drac, que es farà el 4 d'agost als Pins, Jumanji l'11 d'agost a la zona del Port i el tancament final amb Mamma Mia el 18 d'agost al barri de Mas Enlaire. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament de Blanes busca oferir una alternativa de lleure familiar gratuïta i de proximitat, permetent que els veïns i veïnes gaudeixin del cinema de qualitat sense haver de moure's del seu barri. Arriba el moment de fer memòria. Obrim l'espai de l'hemeroteca per saber de què us parlàvem del dia com avui, un 3 de juliol. Comencem just un any enrere. L'any passat, el 2025, l'Ajuntament de Palafolls anunciava la contractació de seguretat privada per tal de reforçar el control a la piscina municipal. La decisió arribava després de diversos episodis protagonitzats per grups d'usuaris que, segons el consistori, mantenien actituds incíviques, embrutaven les instal·lacions i alteraven la convivència amb la resta de banyistes. El govern municipal recordava que, tot i tractar-se d'un equipament, la piscina disposava del dret d'admissió. De fet, ja s'havia produït s'havia prohibit l'accés a diverses persones per incomplir reiteradament la normativa interna. Tot just aquesta setmana n'informàvem exactament del mateix en aquest 2026. I ara fa 5 anys, el 2021, Palafolls estrenava les noves instal·lacions destinades als esports sobre rodes al costat de la plaça del Saló de Mas Pedrer, en aquest cas l'Skate Park. El projecte incluïa la remodelació de l'Skate Park, una nova pista poliesportiva i un pump track que es convertia en el primer de titularitat pública de tota la comarca del Maresme. La inauguració es complementava amb una jornada d'activitats sota el nom de Sobre Rodes, amb bicicletades, tallers i exhibicions de disciplines com l'skate, el BMX, scooter, patins, longboard o també el surfskate. Ja fa 10 anys que l'Ajuntament de Palafolls feia el salt a Instagram amb la voluntat de reforçar la seva comunicació a través de la imatge i crear un arxiu fotogràfic participatiu del municipi. La iniciativa naixia amb l'èxit del concurs Vull ser portada PLF, que llavors animava els veïns a compartir fotografies de Palafolls i que fins i tot havia donat lloc a una exposició al MIT. De fet, aquell Vull ser portada PLF era perquè les imatges que la gent penjava etiquetant d'aquesta manera a Instagram podien convertir-se com a imatge de portada de les agendes que llavors es distribuïen casa per casa. D'això, de l'obertura de l'Instagram de l'Ajuntament de Palafolls, ja fa 10 anys.

0: Tornem ara a l'actualitat, tornem al present. Fa calor, molta calor, avui la mínima a Palafolls. Ha baixat una mica respecte a les que hem tingut aquestes darreres jornades, que sempre rondaven els 20 graus, doncs avui la mínima ha estat de 17,5. Ha baixat, no gaire, però ha baixat. La temperatura màxima ha rondat els 33, al punt del migdia al nostre municipi, i calcem-nos perquè sembla que, tot i que de moment continuarà la cosa més o menys igual, de cara diumenge especialment, de cara a la propera setmana, els termòmetres pugen. Quim Serra, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, la situació meteorològica marcada per aquest augment de les temperatures. Avui, de fet, les màximes ja s'han enfilat cap a valors de 33 graus cap a l'àrea del Maresme Nord, de Tordera, per exemple, 32 a Palafolls. Esperem que siguin les màximes, que ja no pugin més, i per les properes hores aquesta tarda s'ha de mantenir el temps estable i assolellat que hem tingut també aquest matí. Demà i demà passat tot continuarà igual, amb unes temperatures que van tirant cap amunt, i ja veurem, estem pendents de com evoluciona la situació meteorològica de cara, sobretot, a la setmana vinent i la següent setmana, ja que alguns mapes ens indiquen que tindrem una patacada de calor important. Ja veurem com evoluciona tot plegat. De moment, calor encara frenada al llarg d'avui, demà i fins i tot demà passat diumenge, tot i que temperatures cada mica en mica cada dia pujaran una miqueta més.
0: Doncs ja tenim la por al cos de cara a la propera setmana. Gràcies, Quim, que vagi bé, bon cap de setmana.

0: Arriba el moment de tancar edició del nostre informatiu d'aquest divendres, recopilant les informacions que us hem explicat en aquests darrers minuts, començant per aquesta cita, per aquesta mobilització i el tall de carretera contra la benzinera del carrer passat aquest diumenge. Els veïns es manifestaran a partir de les 6 de la tarda a la Rotonda Nova per tal d'aturar el projecte de Plenoil. Ho faran tallant la carretera d'accés a la Costa Brava en plena tornada cap a Barcelona. La protesta comptarà amb tractors, xiulets i amb el suport dels Diables Folls per donar un caràcter reivindicatiu, però també lúdic a la jornada. Els veïns denuncien perills d'inflamabilitat, gasos i sorolls en una activitat oberta 24 hores. Incidència en el programa de control ha provocat sancions errònies a una desena de vehicles autoritzats a la zona verda del barri de Sant Lluís. El sistema de càmeres va identificar malament cotxes que sí que paguen l'impost de circulació al nostre municipi que estan al corrent de pagament. La policia local ja revisa les dades i confia en el sistema, tot i aquests problemes puntuals de configuració. Els conductors afectats poden anul·lar la denúncia de forma immediata, adreçant-se directament a la caserna de la policia. I Palafolls-Som critica l'estat de brutícia als sectors de Marroquet i també d'en Puigverd. La formació ha compartit imatges de contenidors desbordats i de deixalles acumulades al voltant de les illes. El problema és recurrent en una zona molt freqüentada per camioners que hi passen la nit mentre operen els centres logístics que tenim als polígons industrials. Demanen millorar el manteniment d'un espai clau que concentra les empreses més importants del municipi. I a nivell cultural i comarcal, avui us hem explicat que ha començat la 8a edició del cicle d'estiu de cinema als barris a Blanes, amb una gran acollida de moment amb la projecció de Transformers One aquest dimarts passat al barri de Mas Bonino. Les sessions gratuïtes continuaran cada dimarts a les 10 del vespre en diferents veïnats, com Els Pins, Mas Cremat o Quatre Vents. La programació inclou títols com Mamma Mia o Jumanji, algunes d'elles també per ser doblades íntegrament al català. Ara sí, hem acabat ja i hem escoltat el temps informatiu d'aquest divendres. Recupereu tota la informació a radiopalafolls.cat, també a la carta.radiopalafolls.cat per sentir els protagonistes de l'actualitat a Palafolls i també les nostres xarxes socials. Que passeu un molt bon cap de setmana. Dilluns hi tornem aquesta mateixa hora per repassar l'actualitat. Fins llavors, com dèiem, bon cap de setmana.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my youth away. Soul and mind will never fade. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.